0: ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cobana C32 ultima una proposta pròpia per al nou enllaç amb l'autopista que vol consensuar amb l'Ajuntament de Premià i portar a la Generalitat Jordi Duran.
3: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat.
1: Sant Vicenç de Montalt la prova inicialment el nou POUM després de més de 40 anys. Martí Capçada.
4: El document preveu la construcció de 110 habitatges protegits, un mínim de 50 habitatges dotacionals i, sumats als previstos a la Riera del Gorg, un total de 208 habitatges assequibles.
1: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats de Valls.
5: Finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financia. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats.
1: L'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer el pròxim 10 de juliol. Ona Malgrat.
6: Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges durant 8 dies. L'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris.
1: El Tribunal de Cuentas arxiva el procediment contra l'Ajuntament de Canet. Dani Grau.
7: Doncs sí, el Tribunal de Cuentas, com deies, ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del Ple Municipal i a l'elaborament de determinats complements retributius al personal de la policia local.
1: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi Ferrer.
8: Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, el CESA Handbol Platja 2026, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània.

0: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs és així, l'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri de Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cubana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara, Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps ha continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic en on plantegen la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat avui el portaveu, Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o, si no, al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. I ja està obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts financiats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar amb el titular com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti tingui ingressos inferiors a 25.200 euros a l'any i pagar, com a màxim, 1.000 euros per pis o 450 euros en cas de que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de la subvenció variarà d'un 20% al 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·licita. En tot cas, serà un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros i la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal de que els ajuts arribin a més persones.
3: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell, és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
2: El tràmit és gratuït i ja se pot fer preferiblement online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o bé també us podreu adreçar a l'oficina local d'habitatge.
0: Premià de Mar és una de les poblacions on s'ha iniciat la campanya Pareu per la catalanització dels senyals viaris. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Un col·lectiu de joves vinculats als Consells per la República i l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de les llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on ja fa temps que els senyals stop s'utilitzen, respectivament, les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions, per on s'està està desplegant la campanya. Són municipis, sobretot, del Maresme, i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels Països Catalans que s'assumin a l'acció.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou POM després de més de 40 anys. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que marcarà el desenvolupament urbanístic del municipi durant els pròxims anys. Es tracta d'un pas històric, ja que el poble feia més de 4 dècades que no disposava d'un plantejament urbanístic. Un dels principals objectius del nou POM és facilitar l'accés a l'habitatge. El document preveu la construcció de 110 habitatges de protecció oficial i un mínim de 50 habitatges dotacionals. A aquestes xifres s'hi sumaran els 48 habitatges previstos a la zona de la Riera del Gorg, fet que permetrà arribar a un total de 208 habitatges assequibles al municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern format per Sempre Sambi i el Partit Popular, així com del els dos regidors no escrits. El grup Som-hi s'ha abstingut, mentre que Junts per Sant Vicenç de Montalt hi ha votat en contra. Ara s'obre el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions perquè la ciutadania pugui consultar el document i fer les aportacions que consideri oportunes abans de la seva aprovació definitiva.
0: I assemblea decisiva demà de la plataforma No Més Pisos, que es debat entre dos models de junta enmig d'un clima de disputes internes. Seguim amb tu, Martí.
5: Doncs sí, demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de No Més Pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixien ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens explica el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvatge, demà bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat: decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons se'ns indica, o bé elegir els membres de la junta de forma separada per persones. Calvatge admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisi i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
5: La plataforma No Més Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metal·logènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvatge, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis de 2027 i en general amb vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Pratsavalls.
1: Sí, finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financien. Doncs és el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers arrills pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, doncs qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Escoltem a Francesc Alemany, que és alcalde de Palafolls.
7: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ja ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
1: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany i un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança amb prop de 1 milió d'euros. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així reduir la part municipal de les obres. Tot i que es va demanar a principis de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la tardor.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer i ho farà el pròxim 10 de juliol, Ona Malgrat.
8: Així és, l'Ajuntament de Malgrat lliurarà el 10 de juliol les claus dels 46 pisos socials de lloguer entre els carrers Roger de Flois i Isaac Albéniz. Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges. Durant 8 dies l'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris. Aquesta primera promoció de pisos socials a Malgrat, com deia, més de 46 habitatges, dels quals hi ha 11 pisos d'un dormitori, 22 de dos dormitoris, 11 de tres habitacions i dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha també 23 places d'aparcament per a cotxes i 3 de motos. El preu del lloguer, amb taxes i cost de la comunitat incloses, va des dels 293,43 euros al mes per un pis d'una habitació sense aparcament, als 614,20 euros per als que tenen 3 dormitoris amb aparcament. El contracte de lloguer és per 7 anys.
0: I el Tribunal de Cuentas ha arxivat el procediment contra l'Ajuntament de Canet de Mar. Dani Grau, bona tarda.
9: Doncs sí, Gemma, el Tribunal de Cuentas ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit a corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'abonament de determinats complements retributius al personal de la policia local. La resolució conclou que els serveis i subministraments van ser efectivament prestats i responien a les necessitats més del que l'Ajuntament, van ser rebuts de conformitat i es van abonar per imports ajustats al valor de mercat. Així mateix, el Tribunal de Cuentas considera que els conceptes de tributius abonats del personal de la policia local corresponent al servei efectivament prestats estaven previstos en els acords de personal vigents i disposaven de la corresponent cobertura lectura pressupostària. Per tot plegat, la delegada instructora en conclou que cap dels fets investigats és susceptible de generar un perjudici als fons públics municipals i, en conseqüència, no aprecia cap responsabilitat comptable. Per tant, la resolució confirma que no s'ha produït cap perjudici econòmic per al patrimoni públic municipal. Aquest procediment té el seu origen presumptament en una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya per la regidora socialista de l'oposició i cap de l'oposició, Marian Gómez. Pel Tribunal de Cuentes ha conclòs que no existeix cap prejudici per als fons públics municipals. Des de l'Ajuntament agraeixen l'esforç dels treballadors municipals i des de l'alcaldia s'ha sol·licitat a les àrees municipals un informe detallat que es farà públic sobre les hores i recursos tècnics, administratius i judicials que s'han destinat a recopilar informació, preparar informes i donar resposta als requeriments derivats d'aquest procediment.
0: Més temes. Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera amb concerts i monòlegs. Jordi Duran.
2: Sí, les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força i la proposta, consolidada ja des de fa uns anys, tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 de la nit. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de torderencs i torderenques ja han passat. La dinamitzadora Sònia Ali explica que l'objectiu de les activitats és atreure públic jove i de totes les edats.
10: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
2: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte en motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera, i l'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà també la lectura d'un manifest. Tot plegat estarà presentat per Pau Torner.
0: Sis bailaores malgratenques guanyen el primer premi en un campionat estatal de dansa espanyola i flamenc, una Malgrat.
8: Sí, un grup de dones bailaores, sis d'elles malgratenques, s'han proclamat campiones en la categoria sènior del campionat estatal Passión por la Danza, celebrat aquest mes de juny a Benidorm. Les malgratenques formen part de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar, dirigit per les professores Vicky Aguilar i Isabel Bellido. Tot i que ja havien guanyat aquesta mateixa competició en una edició anterior, asseguren que enguany el nivell ha estat molt més alt.

0: 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà al Teatre de Palafolls. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la Comissió de l'Alterfesta, formada per els joves del municipi amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte s'obriran a les 8 del vespre, donant inici a una ballada que es preveu que s'allargui fins a ben entrada la matinada. Ho ha explicat l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut a Palafolls.
1: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la Comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Avant, projectes novells integrats per nois i noies joves que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i com a principal atractiu tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concerts de la Festa Major de Palafolls. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals adreçat tant als músics participants com a les entitats i al públic assistent.
2: I els Vespres de Clàssica tornen aquest juliol a Calella amb 4 concerts de música de cambra. Sergi.
3: Sí, el cicle Vespres de Clàssica celebrarà aquest mes de juliol la seva segona edició amb una nova ubicació. Després de l'estrena de l'any passat a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, els concerts es traslladen enguany al claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere, on els 4 primers dimecres de juliol s'oferirà una programació de música de cambra en un format íntim i a l'aire lliure. El director artístic del cicle, el músic alellenc Xavier García Cardona, explica que aquesta segona edició manté l'essència del projecte, però incorpora novetats tant en l'organització com en l'espai escollit.
4: És un cicle de música clàssica de cambra, diguéssim de petit format, que tindrà lloc els primers 4 dimecres de juliol al claustre de l'Escola Pia, amb un format, doncs, força íntim i realment molt fresc per l'estiu. És el segon any que s'organitza. L'any passat va tenir lloc a l'Església amb la col·laboració de la parròquia de Calella i també d'On Colliga Calella, i jo, que sóc el director artístic, doncs segueixo al capdavant d'aquesta segona edició, canviant una mica alguns aspectes, com per exemple l'espai.
3: El programa arrencarà l'1 de juliol, és a dir, demà, amb un vespre únic protagonitzat per l'acordionista basc Oliver del Val, que interpretarà danses espanyoles antigues. El segon concert, el 8 de juliol, serà un vespre de gira per Europa amb Giro Saxofon Quartet, una formació integrada per Neus Mínguez, Gisela Decort, Miguel Pacheco i Arturo Pérez, que realitzaran un recorregut per la música contemporània inspirada en el folklore europeu. El 15 de juliol es durà a terme el tercer concert amb el Cor de Cambra del Col·legi Nacional de Buenos Aires, una de les formacions corals més prestigioses de Llatinoamèrica, que interpretarà música clàssica, havaneres i repertori llatinoamericà sota el títol Un vespre a Buenos Aires. El cicle finalitzarà el 22 de juliol amb Un somni d'una nit d'estiu, un espectacle del Cor de Cambra de l'Orfeó de Sants, dirigit pel mateix Xavier García Cardona, que combinarà música de compositors com Mendelssohn, Mozart, Schumann o Toldrà, amb la narració de Carles Pérez Jaumira. Tots els concerts començaran a 8:45 i seran gratuïts en cas de pluja. Les actuacions es traslladaran a l'interior de l'església de l'Escola Pia, garantint així la celebració de tot el segle.
2: I el Festival Poesia i Més torna al Maresme amb una reflexió sobre el temps a través de la poesia. Martí.

0: Correcte, de l'1 al 12 de juliol el Maresme acollirà una nova edició del Festival Poesia i Més, una cita cultural que reunirà poesia, música, teatre i altres disciplines artístiques en municipis com Caldetes, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró i Alella. Organitzat per la Fundació Palau, el festival manté viu el llegat de Josep Palau i Fabra, impulsor dels primers cicles de poesia a l'aire lliure a Caldes d'Estrac l'any 2003. Des de llavors, el Poesia i Més s'ha consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu a la comarca, amb una programació que combina recitals poètics amb música, teatre, dansa, performance i altres disciplines artístiques. Enguany, el fil conductor del festival serà el temps, entès des d'una mirada poètica. La proposta convida el públic a aturar el ritme quotidià i a reflexionar sobre la manera com la poesia pot transformar la nostra percepció del temps, inspirant-se en l'univers creatiu de Joan Brossa i en la capacitat dels versos per obrir nous espais d'imaginació. El festival també s'estén a diversos municipis del Maresme i culminarà la seva última setmana a Caldes d'Estrac amb activitats al Parc de Can Muntanyà i a la Fundació Palau.
1: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi.
2: Sí, Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània. La selecció catalana d'handbol platja té opcions al títol en totes les categories, tant masculines com femenines, d'aquest campionat que es disputa aquests dies a Calella, amb un fort impacte en l'activitat de la destinació turística gràcies a l'arribada dels equips participants i de les persones que els acompanyen. Segons dades de l'organització, l'esdeveniment mobilitza gairebé 4.000 persones, de les quals aproximadament el 80% s'allotgen a Calella. El regidor d'Esports i Platges, Manel Vicente, destaca la dimensió de la competició i el retorn per a Calella.
3: Un centenar de seleccions que ja s'estan movent per la nostra ciutat, 1.338 esportistes que han confirmat aquest campionat, que això li sumem als seus acompanyants, estem parlant d'un volum de 4.000 persones. És un esdeveniment realment, doncs, que diem de turisme esportiu, que aquí a la ciutat, doncs, encaixa molt i molt bé. Però un 80% de les persones que venen per aquest campionat estan aquí a la ciutat, per tant, estem parlant de sobradament la majoria.
2: La platja de Garbí, el mateix sector que anys enrere havia acollit l'Open Internacional, s'ha transformat en un gran recinte esportiu a l'aire lliure amb 7 pistes de joc. Per aquí passen algunes de les grans promeses de l'handbol platja estatal, integrants de seleccions autonòmiques com les d'Andalusia, les Illes Canàries, Múrcia o el País Valencià, entre d'altres, així com representants de comunitats de l'interior com Madrid, Extremadura o Castella i Lleó. La competició va arrencar dilluns i s'allargarà fins demà dimecres 1 de juliol, quan es disputaran les finals a partir del migdia. Els partits es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
1: Encara en clau esportiva, destaquem també que la pista de patinatge al polígon de Canet ja està disponible. Dani.
4: Sí, els amants dels esports de roda ja poden gaudir de les noves instal·lacions després de setmanes de treballs. Les obres de construcció han finalitzat en els darrers dies i han transformat la zona en un punt de trobada modern, segur i completament equipat per a la pràctica d'aquestes disciplines urbanes. Una de les claus d'aquest projecte ha estat la implicació directa de la ciutadania. Una representació dels propis patinadors i usuaris de l'espai han participat activament en el procés de disseny, aportant les seves idees i necessitats per garantir que les pistes, els mòduls i els elements s'adaptin tant a les persones com que s'inicien com a les més experimentades. Una pista de patinatge és realment que respongués a les necessitats de aquí que sigui utilitzada habitualment. El grup d'usuaris ha col·laborat estretament amb Vulcano, l'empresa que especialista en aquest tipus d'espais esportius, que s'ha encarregat de del condicionament d'aquest espai. Aquest és un espai públic per al gaudi de tothom. Per aquest motiu es demana fer un ús responsable de les instal·lacions en respecte a les normes de seguretat i convivència i mantenir l'entorn net. Un parc operatiu, espai obert a tota la ciutadania.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, bon dia. De moment la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Èxits un rere l'altre.
8: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
9: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
7: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
8: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
4: Moment de fixar-nos què passa avui i de què es parla a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, com anem?
4: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
5: Doncs bé, tenim avui una ronda de males notícies, bé, però les hem de donar igualment. Comencem, com bé dius, per el Maresme. A la comarca destaquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual en una macrooperació que també ha impactat, doncs bé, al Maresme amb actuacions i escorcolls als municipis de Mataró i Dosrius. Segons informa el diari Capgròs, en total s'han detingut 23 persones i també s'han pogut alliberar i protegir 6 víctimes, totes elles dones captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals i sotmeses posteriorment a deutes abusius i explotació sexual en diversos immobles controlats per la xarxa.
4: Molt bé, i en clau internacional, què ha passat avui?
5: Doncs marxem a Mònaco, perquè un oligarca ucraïnès i dos familiars es troben en estat crític per l'explosió d'un paquet bomba. Tot apunta que l'objectiu de l'atac era el magnat ucraïnès Vadim Yermolayev, un multimilionari que comercia amb alcohol al seu país, tot i que les autoritats monegasques no han confirmat la identitat de la víctima. Segons la investigació, les càmeres de seguretat van captar el moment en què una persona va deixar una bossa a l'entrada de l'edifici de 6 plantes on resideix Yermolayev, molt a prop de la frontera amb França. El sospitós després de fet va fugir. L'oligarca i la seva dona, d'entre 50 i 60 anys, estan en estat crític en un hospital de Nice, a 20 quilòmetres de Mònaco, on també han traslladat el fill de la parella de 13 anys amb ferides menys greus.
4: I el tema curiós del dia?
5: Bé, doncs com a curiositat del dia destaquem que més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi en relació a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons indiquen els informes anuals del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i només se n'han esclarit 642, és a dir, un 69,7%. Així, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que en realitat no hi havia cap infracció.
4: Molt bé, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
5: Doncs bé, us preguntem avui si creus que al Maresme les persones LGTBI+, poden mostrar-se tal com són amb normalitat.
4: Molt bé, i les respostes? Sí,
5: correcte, tenim tres respostes. La primera, la més positiva, que és sí, sense problemes. La segona, que diu depèn del lloc. O la tercera, encara no.
4: Molt bé, doncs com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresma i ara doncs és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
1: Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs, han acabat el curs escolar, les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs, ens obliguen a les famílies doncs, a prendre algunes precaucions no?, per garantir doncs, que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne, avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
2: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades dels insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
2: Doncs si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
1: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
2: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i de fet coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
2: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, tenen, altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal, però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor, i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
1: Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
2: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa sigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem de,
2: bueno,
1: no hem de usar,
2: no? Igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual, i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides. Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
2: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona, doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen, i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida, doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
2: Sempre és millor l'aigua i sabó, i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: Mm-hmm. Val.
2: I no resseca tant com el joda.
1: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables.
2: A veure,
1: no, per aquests
2: el
1: casos?
2: Més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
2: Per tant, els nens abans de menjar s'han de rentar les mans, i els nens quan arriben a casa després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar, o sigui, els nens s'han de rentar cada dia i ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. Val? I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar? Perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
2: Ja,
1: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
2: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol. Ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val? Sobre la pell, i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, que són físics i químics, que són combinats. Mm-hmm. Llavors sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants, i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això, i sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
2: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: Mm. I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola, sí. I com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
2: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de, bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs que es mantinguin rutines, doncs com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Seguim avançant i és moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda. Fem el tal dia, però primer felicitem els famosos que avui fan anys.
1: Sí, felicitem en aquest cas a Mike Tyson, que avui, que un tal dia com avui naixia en aquest 1966, aquest exboxejador estadounidenc que es va convertir campió del món amb els pesos pesants més jove de la història, amb només 20 anys. I també és el màxim, és també l'aniversari de Michael Phelps, que va néixer el 1985, l'exnedador estadounidenc i esportista olímpic més condecorat de tots els temps, amb un total de 28 medalles, de les quals 23 són ors. També Ralf Schumacher, l'expilot alemany de Fórmula 1 i també germà petit del també expilot Michael Schumacher, va néixer amb un 30 de juny de 1975.
0: Molt bé, i avui és el Dia Internacional o Mundial de què?
1: Mira, de les xarxes socials, de fet, perquè una iniciativa creada per al portal Mashable l'any 2010 volia reconèixer i també celebrar l'impacte d'aquestes plataformes en la comunicació global i en la manera com compartim la informació. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, celebra la data de la fundació de la Unió del Interparlamentarisme, l'any 1889.
0: Molt
1: l'última, Gemma, és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia internacional el va promoure l'ONU per conscienciar el públic sobre el perill de l'impacte d'asteroides i es celebra avui precisament per commemorar l'esdeveniment que va passar a Tunguska el 1908. I em preguntaràs què va passar? Doncs aquí comencem també amb una mica aquestes efemèrides històriques. I el 30 de juny del 1908 es va produir una de les explosions més potents de la història recent a prop del riu Tunguska, a la remota regió de Sibèria, a Rússia. Un asteroide o fragment de cometa d'unes quantes desenes de metres de diàmetre va travessar l'atmosfera terrestre i va explotar en diversos quilòmetres d'altitud abans d'arribar a impactar contra la Terra. L'alliberament d'energia va ser equivalent a centenars de bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ona expansiva resultant va ser tan massiva que va arrasar i calcinar completament més de 80 milions d'arbres en una àrea de 2.150 quilòmetres quadrats. El cel es va il·luminar de tal manera que fins i tot a milers de quilòmetres de distància a Europa es podia haver llegit el diari a les 12 de la nit, per exemple. Afortunadament, en tractar-se d'una zona pràcticament deshabitada, no hi va haver-hi grans víctimes mortals documentades.
0: Jordi, com que anem justos de temps, si et sembla bé, anem a l'efemèride musical, que és ja l'última de totes, i em sap greu que no podem repassar totes els tal dia com avui, però vaja, és que ens queda un minutet.
1: No pateixis. En 1986, Madonna va publicar el disc True Blue. Va ser el tercer àlbum que va publicar la cantant nord-americana, i amb aquest es va consolidar definitivament com la reina del pop. Escoltem ara una de les cançons d'aquest àlbum, Open Your Head.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Arribarem al punt de 57 amb la Madonna. Fins ara.
1: Que vagi molt bé.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música. Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Sempre la millor música. 24 hores.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres, tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial. Aquest tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
2: Doncs mira, Gemma, en el capítol d'avui de l'Hemeroteca tornem a obrir la carpeta de la crònica negra de la nostra comarca, us explico. De fet, ens situem a finals del mes de juny de l'any 95 a Santa Susana, el vigilant d'un dels càmpings d'aquest municipi maresmenc, el càmping Oasis, que molts recordaran, va morir aquella matinada doncs a mans d'un jove delinqüent perillós que li va clavar unes 10 punyalades perquè, segons semblava, no el va deixar entrar perquè no en era client. L'acusat per la policia d'aquest assassinat era Blas Antonio Ramírez García, de 19 anys i veí de Santa Susana, que tenia nombrosos antecedents i va ser posat en llibertat un mes abans del crim per un jutge, malgrat que estava involucrat en un altre homicidi frustrat a Montgat. Blas Antonio Ramírez García, que va ser detingut a Terol, quan intentava fugir, va comptar amb l'encobriment, segons la Guàrdia Civil, del jove de 18 anys, Francisco Javier C.S., detingut el dia 18 de juliol a Calella. Les 10 ganivetades que va rebre la víctima li van causar la mort poc després de produir-se l'agressió a 6:15 de la matinada. Va ser atès a l'Hospital Sant Jaume de Calella, de les ferides rebudes a l'abdomen i a la mà, però va ser impossible salvar-li la vida. La versió policial assenyala que Blas Antonio Ramírez García i Francisco Javier C.S. van intentar entrar al càmping aprofitant que el vigilant va obrir la porta a uns clients. Davant la mancança d'un mòbil clar, pren força la hipòtesi que el crim va ser degut a un acte de violència gratuïta posterior a una forta discussió. El jove acusat, que va negar els fets davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys, sembla que després de l'agressió va marxar en una motocicleta, però com dèiem, va ser detingut uns dies després. Gemma.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies, fins ara.
2: A tu, fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme. Moment molt important, moment molt interessant i de tensió màxima, perquè arriba doncs el concurs de llengua amb en Martí Capçada. Que Martí, tinc una petició, en Marçal vol jugar. Per tant, no sé com ho podem fer.
1: Home, doncs perfecte, Gemma, només faltaria... Vaig ara mateix apuntar-me aquí en un paper que tinc mal fet com els d'abans, els noms de tots els municipis que participaran, i afegiré Marçal també, a veure si dona la sorpresa, eh?
0: Jo l'afegiré al grup de Whats, vale? Perquè si vols ser-hi avui, perquè clar, ell està a altres grups de WhatsApp i per tant són masses, eh?
1: Però... Doncs sí, afegeix-lo, Gemma, al grup de WhatsApp, si et sembla, i de mentre explico una mica el funcionament del concurs per als oients que no ens hagin escoltat els últims concursos. Avui farem el concurs de barbarismes del català. De què tractarà aquest concurs? Doncs jo us diré una paraula d'aquestes que diem potser en castellà o que diem malament, i vosaltres, per un grup que tenim compartit de WhatsApp, m'haureu de ficar la paraula jo, que ja s'està convertint en un clàssic, si la sabeu. Jo us llegiré per ordre de qui m'ha escrit primer i us donaré pas. En cas de que encerteu, sumareu un punt, i en cas de fallo, doncs, donarem rebot al següent. Sempre hi acostuma a haver una mica de polèmica, perquè a vegades surt jo a uns primers que els altres, però intentaré ser el més just possible, i veurem quin municipi o si és en Marçal s'endú el trofeu d'avui. Així que, quan et sembli, Gemma, comencem.
0: Tu mateix, comencem.
1: Som-hi, doncs, companys, bueno, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes, suposo que esteu per aquí, no?
0: I tant.
2: Correcte. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, la primera paraula és pestillo. Jordi Pratsavalls, el primer punt se'n pot anar cap a Palafolls. A veure, Jordi.
3: Ai, massa ràpid i massa inconscient. Passadell o alguna cosa així, no, veritat?
1: No has anat, no t'has quedat lluny,
3: però és algo així, però no.
1: És algo així, però no. Bueno, li passarem el rebot a Gemma Palet des de Premià, a veure si ens sorprèn.
0: Jo diria Baldó.
1: Correcte! Primer
0: sí?
1: Punt cap a Premià. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Jordi, estava acceptat Pastell, que no sé si era aquest el que et referies.
3: Ostres,
1: però
3: mira que em sona molt malament, eh? O sigui, algú intuïa, però em sona molt malament Pastell en català.
1: Ja. La primera opció era Baldó, així que molt bé, Gemma, sumarem el primer punt, que sé que ets molt competitiva i això ens agrada aquí als concursos.
0: Sí.
1: Així que, companys, companyes, anem a la segona paraula i és borde.
0: Uf.
1: Ojo! Tenim a Jordi Duran, el nou integrant dels concursos, primer concurs que fa i ja es pot endur el primer punt. A veure, Jordi, des de Tordera.
2: Crec que m'ha passat igual que la Gemma, que potser li he donat massa ràpid a enviar, però no ho sé, vora, no?
1: Borde, eh?
2: Ah, però vol dir com de caràcter.
1: Sí, correcte.
2: Ah.
1: Clar, perdó.
2: Ah. Vale.
1: Ja.
0: Jo en
1: disculpeu,
0: tinc una.
1: Aquí podria
2: vale,
1: haver-ho
2: pues, antipàtic,
1: aclarit.
2: No?
0: Jo en tinc una molt bona.
1: Ai, ara em poses...
0: No és antipàtic.
1: Perquè antipàtic té relació, Jordi, però no és exactament el que
2: vale.
1: Significa. Però bueno, ben intentat. A veure, passarem un altre cop el rebot a Gemma, que es pot endur el segon punt degut a un rebot, a veure.
0: Jo diria, no ho sé, morrut.
1: Incorrecte, no és de les que tinc aquí. Ja us dic, us demano disculpes si algú la diu correctament i us estic passant. Jo he fet una recerca, no sóc aquí en Pompeu Fabra, però bueno, aquí és per passar-nos-ho bé. Passarem al següent, que és en Marçal, ojo. Primer punt que es pot endur el nostre tècnic de so. A veure, Marçal, què diries?
4: Estic tot entre dos, però em decantaré per malcarat.
1: Correcte, Marçal, primer punt. Olé. Molt bé, jo tenia companys i companyes com a opcions malcarat i aixut.
3: I aquí, que, esquerp que també era l'opció que tenia jo, encara que sigui fora de concurs, esquerp estaria bé.
1: És que esquerp i morrut sabria greu dir-vos que no. La Gemma suposo que ja ho estarà buscant i si és així accepto peticions.
0: No, no ho he buscat, eh?
1: Ah, no, ostres. Bueno, aquí hagués sigut benèvol. Sumarem el primer punt a en Marçal, bien. Companys. I passarem a la següent, que a veure, la cosa de moment comença més difícil que l'últim concurs, així que m'agrada. Vinga, companys, companyes, tercera paraula. Parlem de andamio.
0: A veure, no busca la resposta.
3: Està sonant un teclat.
1: No, sóc jo.
0: Ja me n'anava a emprenyar, jo.
1: Sóc jo que ho estic buscant per si hi ha més maneres que està ben dit i no posar
0: vale.
1: La pota.
0: Anava a fotre una bronca aquí.
1: Ja he saltat, que ja sé que el teclat s'escolta ràpid. Tenim dos jos, ojo. El primer que em surt és Jordi, de Palafolls, i si no, rebotarem en Marçal i si no, a Canet. Comencem pel Jordi, a veure.
3: D'aquesta no estic segur, eh? Vestida.
1: Correcte, Jordi! Primer punt cap a Palafolls! Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, quan has dit que no estaves segur he pensat. A veure
3: encara
1: si
3: la cagarem, no? No,
1: doncs sí. No, molt bé, molt bé. De moment, molt bé. Força bon nivell aquí a l'Ona Maresma. Anem a la quarta paraula. Parlem de adoquín. Ui, no hi ha cap jo de moment. Sí, Gemma Palet.
0: No, en Dani no.
1: El
0: no,
1: Dani
0: jo.
1: Diria que és el de la ronda d'abans, sí. I si no, sí que és en Dani. O sigui, si no, rebotarem en Dani.
0: Jo diria rajola, però clar, no ho sé.
4: No, Gemma, no.
1: No. No està bé, no està ben dit. M'has fet dubtar, és que si estic en silenci és perquè estic aquí. A veure, Dani, anem cap a Canet.
4: És llamborda, és llamborda.
1: Correcte, Dani, molt bé, molt bé. Llamborda tenia aquí apuntat.
4: És que el meu pare és de Barcelona i fa molts anys hi havia carrers de llambordes i anaves en cotxe i fotia uns trucos tremendos i em vaig aprendre molt de llambordes perquè em vaig menjar moltes amb el cotxe del meu pare, m'entens?
1: O sigui, ja és una paraula que no podies fallar, sinó...
4: La tinc interioritzada de molt de petit, ja, de molt petit. Sí, sí.
5: I no ens deixem que som un país on hi havia Núñez dient la paraula llambordins.
1: Sí. Home, en Núñez va deixar un gran repertori, eh? Podríem al pròxim concurs fer-lo de paraules de Núñez.
4: I sanguis, l'últim any hi faré un sanguis en encorall.
5: I sanguis.
4: Un sanguis. Sí.
1: Companys, companyes, passem a la cinquena paraula, a veure si també té alguna variant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, però abans farem un petit repàs als marcadors, per qui ens està escoltant des de casa. De moment tenim un quadruple empat, amb Palafolls, Premià, Canet i en Marçal. Així que la cosa està bastant emocionant, a veure Tordera, Calella, Malgrat, si ens animem amb aquest primer punt, o els altres us desmarqueu. Anem a la següent paraula i parlem de, atenció, limosna.
0: Uf.
1: Ningú diu res de moment. Jordi Pratsavalls, des de Palafolls, el primer...
0: No s'hi vol buscar, eh?
3: No busques res.
1: Primer i únic jo, de moment.
0: A veure, ara t'ho diré, si l'has buscat.
1: Jo sóc el presentador i la Gemma és la policia dels concursos.
0: Si és tope xunga, l'has buscat.
3: Bueno, jo us dic el que jo crec i després ja poder... Llavors se'm diu que no, eh? El Moina...
1: Correcte, molt bé, Jordi. Sí, el Moina. Segon punt, que se'n va cap a Palafolls. Aquesta era complicada.
0: Que no té tres, no, ja?
3: Dos punts.
1: Dos? Sí, aquí tinc apuntat dos, jo, sí? Que tinc, ja us dic, vaig amb un boli i un paper com els vells temps, eh? Però em puc equivocar, així que accepto qualsevol correcció.
0: Agafa la calculadora.
1: Sí, després per fer el recompte final poder sí que la necessitaré. Vinga, família, anem a la següent paraula. Parlem de mimbre.
6: LOL, Martí, t'odio.
1: Marçal, tècnic de so. Primer, pot sumar el segon punt, a veure.
5: Bimet.
1: Correcte! Oh! Ostres, aquesta que si bé que seria doble punt, et diria. O sigui, jo no sabia ni què era un mimbre. La veritat, ara quedaré com un cateto, però...
5: Bueno, és el cistell d'anar a buscar bolets. És aquella espècie...
1: Ah,
5: no és com una espècie de fusta estranya, no sé exactament, com un canyissar estrany.
1: Bueno, fet com de d'unes... Sí, ara bueno, d'això, de bímet, sí, correcte. Home, ara, a l'anar a buscar bolets, sempre és necessària, que sempre hi ha polèmica de si s'ha d'endur el típic cistell o hi ha gent que s'endú una bossa de plàstic. Així que, bueno, animem des d'aquí a fer el mètode tradicional. Vale, Marçal, et poses empat. Ojo que pot ser això un... el tapado, perquè primer concurs i ja ets un dels candidats a endur-te el trofeu de l'Ona Maresma.
5: Era un diamant en brut aquí darrere la taula.
1: Ja veig, ja, et farem participar.
5: I ho he dit en castellà, no.
1: Exacte, ui, poder...
3: Quina seria la traducció, Marçal, de la frase feta aquesta? A veure, va, vinga, sorprèn-nos.
5: Mare de Déu, no ho sé.
6: Un diamant...
5: En brut, no, de fet, seria...
6: En brut, no? Sí. Un diamant ocult.
5: Un poc polit.
6: Poc polit, m'agrada poc polit. Sí,
1: és una bona variant, eh?
5: Però sóc un tio endreçat, eh? Poc polit, però un diamant un poc polit, però endreçat.
4: Ets bruto, Marçal, o què? O no?
6: Bruto?
5: No, bueno, això hauria de dir la resta de mi, però jo diria que no ho sóc.
4: Vale.
1: Veurem, a veure si acaba perdent en Marçal i és molt bruto i poder l'haureu de deixar guanyar el proper concurs. Companys, anem a la següent paraula, a veure qui s'endú el següent punt, que la cosa està ajustada. Ens anem amb orilla. Gemma Palet, presentadora i conductora de l'Ona Maresma. A veure, quina paraula tens?
6: És que, clar, jo dic vora, clar, o sigui, jo li dic vora, per tant, no sé si és això.
1: Doncs, Gemma, tu li dius vora i es diu vora, per tant, un punt per premiar de mar. Molt bé, molt bé.
6: Clar, la vora del mar, no?
1: Tinc aquí riba, vora, ribera... I això és tot, perquè els altres serien...
4: O orilla, amu, començant amu, orilla.
1: Aquí no em surt, Dani, no? O sigui, no? Però pot ser, eh? No, poder sí, no ho sé, ara ja et dic que no m'atreveixo.
4: És broma.
5: Orilla és allò del nas.
1: Ah, borilla,
3: és del nas.
1: Ah, vale.
5: O els cigarros.
1: Sí, bueno, això també podria ser una altra paraula, eh? Vale, companyes, torno a fer un repàs. Així
6: no cal comptar.
2: Sí? No, jo estic amb la Gemma, eh? Si voleu no comptar, podem seguir, eh?
6: No cal comptar, perquè si jo porto dos, en Pratzavalls em porta dos, no?
1: Ah, bueno, dic perquè em d'omplir temps, no?
6: Ah, vale. Doncs si vols comptar, comptem.
1: No, pues passem a la següent paraula, vinga. La següent paraula és... borde.
6: Un altre cop?
1: Ai, l'he dit aquesta?
6: Sí.
1: Ai, cert. Sort de la Gemma que estàs aquí a
3: desmarrer. L'has dit, però pot tenir un altre significat, també t'ho dic.
1: Ja ha sortit el debat, però com no el tinc aquí, no vull... Ai. Em vull curar en salut, passarem a la següent. Ai, mare de Déu, aquí ja em fa tornar boig aquests concursos.
4: Jo en tinc una, si voleu, Ara em pot...
6: Vale.
4: Vale? Fiambrera.
6: Tothom la sap, eh?
1: A veure, qui us surt el primer? Perquè jo ara m'he despistat i veig molts jors aquí.
6: A mi em surt en Jordi Pratzavalls.
2: Sí.
1: Jordi Pratzavalls, a veure.
3: No hi ha en Jordi Duran, de tu company de Tordera, abans, potser?
6: No,
2: a mi em surt que jo ho he enviat després de tu.
3: Val, doncs a Carmanyola.
4: Exacte, molt bé, sí. Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, sumarem, sumem aquí o què? Sumem, no?
6: Vale, va.
4: Sí, home, sí.
1: Vinga, un puntet cap a Palafolls, doncs. Anem a la següent paraula i parlem de... juerga. Sergi de Calella. atenció, juerga, què ens en dius?
7: Em tiro un triple, però a veure, jo entenc que és festa, no? No sé.
6: Però hi ha una paraula més acurada.
1: Aquí sí, és una mica el que diu la Gemma. Hi ha una paraula com que s'adequa més. Et deixo, estic jo teclejant, no patiu. Sí, no te la puc donar per bona, que ho he buscat aquí, però bueno, està clar que té un significat molt similar. Passarem el rebot a Jordi Duran des de Tordera, que ha dit el següent. Sí. Jo
2: en tinc dos, però diré gresca.
1: Dius gresca des de Tordera. I és correcte, molt bé, molt bé, Jordi. Ens estrenem aquí al concurs i encara estàs a temps de guanyar. Així que veurem si amb la següent paraula es fa possible. Anem a la següent paraula. Parlem de matadero. Gemma Palet.
2: Uau, que ràpid ha anat la Gemma ara,
1: Uf, si és que aneu com bales, eh? O sigui, he d'afilar aquí l'ull, que si veu, hauré de demanar al bar. A veure, Gemma, matadero, què ens dius?
6: Escorxador. No?
1: Correcte! Molt bé, Gemma! Sí, escorxador. Hosti, no em fotis aquest baixón amb aquest yuhu. Ole, ara m'agrada. Aquí hem de posar-hi de la part. Molt bé, Gemma, et 3. Notifico que vas primera.
6: No notifiquis res, que això és amb la Hisenda.
1: Bueno, doncs tu, no t'ho notifico.
6: És broma. Sí, 3, no, ja, o...?
1: 3, correcte.
6: 3 puntets, molt bé, doncs m'ho apunto.
1: 1, 2, 3, exacte.
6: 1, 2, 3, encara em sobren dos dits.
1: Sí, a veure si arribes a la mà completa o et quedes amb els 3 dits. Anem a la següent, aviso. La següent és una miquet... Bueno, no dic res. La següent paraula és... Pavo.
6: Pavo?
1: Gemma Palet, pavo a l'animal, eh?
6: Ah, pavo, gall dindi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Anava a dir que aquesta era una miqueta més fàcil, però és que clar, ja aquí el concurs d'avui és versió larga, per tant, el guanyador serà un just guanyador, eh? Anem a la...
6: Si vols t'ajudo, Martí, que jo tinc algunes preparades.
1: Ah, com vulguis, o si vols passa-me-les per WhatsApp, així pots participar tu també, i vaig dient la següent, tu mateixa.
6: No, a veure si no... tu com vas tu de català i de barbarismes, què et sembla?
1: Vinga, som-hi.
4: Jo en tinc una, eh? A veure, si...
6: a veure, Dani, digues.
4: Anteojos.
6: Jo. Bueno, clar, no sé, és que no tinc el grup del WhatsApp. A veure... En Marçal, va. En Marçal ha escrit jo.
5: Pot ser a Clocalls? O a Cloculls, perdona.
4: No.
5: Ah!
1: No. Estava ben tirada, eh?
5: Però això és el dels cavalls.

0: Media d'un driblet.
1: Està bé, està bé. No, no, està bé, està bé.
2: Busqueu binocle. Doncs sí, sí, correcte, Dani.
0: Vale, és que m'ha vingut aquí en el cap. Ja està. I prismàtics són llargavistes, no? O què? O no? Mm.
1: Doncs ni idea. No en tinc ni idea.
0: O igual prismàtic és correcte, no sé.
1: Home, a mi em sona que prismàtic és correcte, no?
2: Els binocles són coneguts també com a ullera de llarga vista o llarga vistes i prismàtics. És a dir, que jo crec que és correcte de totes les maneres, eh? Ara no ens hem ficat aquí rigorosos, però a primera instància sembla així.
0: Però vull dir, binocles no són llarga vista, eh? No és un llarga vista, eh? Vull dir...
2: Doncs això haurem après, mira, una cosa més apresa aquí a l'Ona Maresma. Jo, veus, Dani, aquesta...
0: Portava en Cervantes, que deia Marçal, Cervantes i d'aquesta penya, saps allò?
1: En tinc una molt interessant, què us sembla?
0: Sí?
2: Vinga, llença.
1: Corbata. Ai, perdoneu, no. Disculpeu, estava distreta, volia dir pajarita.
0: Hòstia. Ara m'ho dic, no...
1: A veure què, ningú s'anima, eh?
2: Dic sí. Una, però no, saps... crec que no.
1: Va. No cal, ja. Aquí, qui la sàpiga, no cal que passem pel WhatsApp.
0: No amb el cap, ja. Ara.
2: Ja set?
1: No.
3: Mm. I corbatí?
1: Molt bé! Ah.
3: Sí?
1: És corbatí.
2: Carai.
3: Però el corbatí...
1: Penyal!
3: El corbatí no és la que és més curta que la corbata?
0: Exacte.
1: No. Crec que, bueno, no ho sé, potser sí, però deixa'm que ho revisi. A veure, corbatí...
4: Existeix una corbata més curta? Com la corbata d'un jockey?
1: Em surt que és una pajarita, eh?
3: Doncs llavors és correcte.
1: Sí, a mi em surt que és correcte. Doncs va, papilla.
5: Ostres.
1: Aquí dieu jo, així, tal qual, de forma
0: potito,
1: així...
0: Potito.
1: No, Dani.
3: Jo de petit
1: però
3: li deien...
1: Quasi.
3: Li deien sopes, no?
1: No.
3: No?
1: Té un altre nom.
4: Papetlla.
1: Papetlla?
4: Sona català, sona català.
5: Puré? No, no...
1: No, tampoc. Però aquesta és bona, eh? Martí, tens idea?
2: No, és que és com que em vol sonar molt, o sigui, però no em ve res.
4: La tinc. Farinetes?
1: Molt bé!
2: Oh, sí, que bona.
1: Molt bé, superbé. Doncs què fem? Fem una última o...
2: Ah, no sé, jo ara ja he perdut el fil del concurs, el que tu manes, Gemma.
1: Doncs va, si voleu, anem a fer el repàs a la pregunta del dia i seguim avançant, molt bé. Ah, per cert, qui ha guanyat? Clar, al final ens hem perdut, no?
2: Tu has guanyat amb 4 punts, seguida de Palafolls amb 2 i en Marçal amb 2, també.
1: Ah, molt bé, molt bé, doncs gràcies. Perfecte, Martí, doncs com sempre ens escoltem amb aquest concurs la setmana que ve, que serà l'últim de la temporada, eh? Aquest concurs de barbarismes. Fins ara.
2: Adeu, fins ara.
1: Vinga, som-hi, repassem la pregunta del dia des de Malgrat. Què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
6: Doncs avui us estem preguntant si creieu que al Maresme les persones LGTBI+ poden mostrar-se tal com són amb normalitat. I teníem tres opcions. La primera és sí, sense problemes, que l'ha votat el 50% de la nostra audiència. La segona opció, depèn del lloc, també l'ha votat un 50%. I l'última opció, que ha sigut la que ningú ha votat, que és encara no. Per
1: molt
6: tant,
1: bé.
6: Doncs està tot igualat.
1: Molt bé, Javi.
6: Sense problemes, ja depèn del lloc.
1: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Vinga, nou episodi musical amb en Sergi Ferrer. Avui ens parla de Linària, una banda de Vilassar de Mar formada per quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. Endavant, Sergi.
1: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
2: I que la neu és el sol.

L'Inari és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Etna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de Linaria arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre, el primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques, que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linari acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint, de fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes per la riquesa coral o The Lumineers pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestà o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, l'Inaria representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop, cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve amb l'últim episodi de la temporada i ja us avanço que serà un episodi doncs molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: Recta final del programa d'avui dimarts. Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella, sobre una nova edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella, que arrencaran aquest dimecres 1 de juliol, és a dir, demà. Granyó ens explica com va néixer aquesta iniciativa, quins jocs i activitats complementàries s'hi duran a terme i també quin impacte tenen aquests esdeveniments a la vida social de la ciutat i també doncs, a l'activitat turística de Calella. Endavant, Sergi.
0: Molt bé, doncs avui parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Josep Maria, què tal, com estàs?
2: Molt bé, enfeinat, esperant les vacances, però aquí les vacances no són fins a l'agost. Fins al 31 de juliol estarem treballant i fent activitats.
0: Molt bé.
2: L'agost per descansar.
0: I la calor, què tal? Anar fent?
2: Bé, aquí per sort estàs fresquet aquí a l'Esplai, no? Però sí, el carrer sí. fa calor. A mi m'afecta sobretot el que és la humitat, no? La calor no massa, i el fred tampoc, però la humitat sí. Però bueno, ho resistim, som una generació forta.
0: Avui m'agradaria parlar amb tu sobre aquesta nova iniciativa. Bueno, nova no, perquè ja la porteu fent doncs, un temps, que són els Jocs d'Estiu. Sí. Parla'm una mica de com neix aquesta idea.
2: Vale. Bueno, aquesta idea va néixer en una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem el que és la marató, les Olimpiades, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu? I així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any pues no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, pues fer aquests Jocs d'Estiu em va semblar bé. I és una iniciativa que va néixer de Martí Barrera, que nosaltres la vam agafar, i mira per on, i és la tercera, els tercers Jocs d'Estiu, perquè l'any que ve ja correspon a l'Olimpiada.
0: Correcte. Parla'm una mica de... Comencen demà els Jocs de Estiu, parla'm una mica d'aquest planning que teniu, quins esports o jocs fareu, si hi haurà quelcom complementari com serien, no sé, actuacions o jocs extra. Parla'm una mica d'aquesta previsió.
2: Sí, perfecte. Mira, nosaltres, claro, fem uns jocs una mica a la nostra mida, perquè a vegades dius només es fan jocs esportius, es fa l'activitat esportiva i prou. No, nosaltres tenim que buscar també altres coses perquè la gent hi participi més, no? La qual aquests jocs estan repartits pel matí una selecció de jocs adequats per la gent gran i per la tarda, pues, no sé, diversió, i música i ball i menjar. També per no cansar la gent, també dintre d'aquest programa fem diferents varietats, no? Per exemple, dius, bueno, això començarà el dia 1, no? El dia 1, que és dimecres, perquè nosaltres sempre aquests jocs els fem entre l'1 i el 7 de juliol, caigui el que caigui, no? El dia que caigui. I el 7 de juliol és l'últim dia perquè també nosaltres som, potser, únics a Catalunya de fer les festes de Sant Fermín. Però, bueno, mira, per exemple, el dimecres dia 1, que és quan comencen, del matí fem activitats esportives, que en aquest cas, com que hi ha bastants apuntats i inscrits, fem petanca exclusivament al Passeig Puigverd. Durant tot el matí fem la petanca al Passeig Puigverd, no? Que, per cert, intervenen gens de diferents pobles, no? Des de Caldes de Malavella, o grups de millor de Sant Pol, Canet, etcètera, etcètera, no? I per la tarda fem... aquest dia fem pícnic. Què vol dir fer pícnic, no? Que em refereixo que la gent es porta el menjar. Vull dir, nosaltres muntem les taules i la gent es porta el menjar, es porta el beure, però vull dir que ens ho fem una mica en plan familiar. I també actua, també barregem de que actua gent d'aquí, per exemple, com que fem activitats, també els donem l'oportunitat que participin artísticament. I aquest dia, doncs, hi intervé les sardanes i les sevillanes. Faran com una exhibició, aproximadament d'una hora, tal i que qual. I a l'acabar aquesta exhibició, doncs, berenarem o menjarem el que hem portat i després ja ball amb professional. Vull dir que aquí, en aquest cas, vindrà un tal Jordi Vila, un cantant, i farem ball, doncs, fins a les 9 o les 10 de la nit. Quan...
0: És per comentar-te bàsicament que almenys el nom de l'activitat, que es diu Jocs d'Estiu, entenc que hi ha una cosa que ara m'acabes d'explicar què feu més els altres dies, però el que sí que et volia preguntar és, clar, el mencionar Jocs d'Estiu és una activitat, un cicle que es fa a l'estiu, clar, no us preocupa el concepte de la calor, que és algo que, bueno, que la gent doncs li està preocupant molt, no? Que el fet de fer activitat a l'aire lliure, la calor pugui ser algo perjudicial?
2: El que hem procurat també és intentar fer-ho en puestos amb els que la calor sigui més suportable, no? Quasi totes les activitats es fan al Passeig Puigverd. L'any passat es feien també a la plaça Catalunya, però a la plaça Catalunya sí que potser hi ha més graus, en aquest sentit, no? Perquè hi ha menys ombra, no? Aquí ho fem la majoria al Passeig Puigverd. Sí, fem alguna altra activitat també a lo que és el pavelló, i algo que fem també a lo que és a la fàbrica Llobet, no? Però la gran majoria d'això els fem al Passeig Puigverd. I és increïble, no? Passeig Puigverd, vull dir, fer les coses, perquè ho fem davant del monument a la Sardana, no? L'ombra que produeixen els plataners baixa la temperatura 3 o 4 graus, no?
0: Sí, tant.
2: A més, claro, ens hidratarem, tal i que igual, i no fem esports d'esforç, no? Ja n'hem eliminat alguns, com pot ser, a lo millor, atletisme, etc., perquè a lo millor requeria un esforç una mica més fora de lo normal. Ja busquem una mica d'esports que siguin bastant tranquils, com pot ser la petanca, o com pot ser les bitlles, o com pot ser els jocs de taula. Per què? Perquè d'alguna forma tampoc puguem suportar millor la calor.
0: De fet, el Passeig Manuel Puigverd jo diria que té una aura màgica, no? Perquè a l'estiu no fa tanta calor, perquè passa a més un airet, no? Que dona molt de gust. Demanaria si pots seguir explicant-me una mica aquesta programació que teniu d'una manera més resumida, perquè si no el temps, Josep Maria, se'ns pilla a sobre.
2: Passa, no? Vale. Mira, el dijous, que és el dia 2 del 7, també, aquí també és Passeig Puigverd i Tomàs Claramunt, que fem les Villes Catalanes. I també fem pícnic, amb el que la gent porta el menjar, i després participa Ball en Línia i també Mamma Mia, que és una cantant, a l'hora del ball. Ens anem el divendres. El divendres ja comencen les revetlles, no? La revetlla vol dir que hi haurà un servei de bar i de restaurant, Aquí hi haurà tiramar, cantars, tenis taula es fa a la fàbrica Llobet, i també hi ha una participació interior de musical Vora Mar, i després també fem ball amb Mari Muñoz, vull dir que tot això acaba amb ball. Després, els dissabtes només tenim participació pel matí al pavelló municipal, que ens l'ha cedit també l'Ajuntament, amb el que hi ha un campionat de Newcom entre diferents poblacions. A la tarda no hi ha res perquè coincideix amb altres activitats. Nosaltres tornem a iniciar les activitats esportives el dilluns dia 6, no? Amb el que hi haurà, doncs, dominó, escacs, rumi, també hi ha el Passeig Puigverd, i després per la tarda hi ha revetlla, amb una exhibició de dansa del ventre i també la participació d'un cantant que és Sergi Bullig. O sigui, com pots comprovar, tot acaba amb música i ball. I l'últim dia, que és el dimarts 7 del 7, aquí farem l'entrega de premis, farem també una revetlla, amb el que hi haurà un servei de bar i restaurant, i després celebrarem Sant Fermín amb un encierro, hi haurà un toro, no és veritat, lògicament, no? Un toro, i després farem el ball amb Sònia. Ja serà la despedida de lo que són els Jocs d'Estiu amb una gran revetlla fins a altes hores de la madrugada, de la matinada.
0: Clar, això és una activitat dedicada a la gent gran, però entenc que tothom és benvingut aquí, és a dir, que qui vulgui apropar-s'hi, doncs també pot donar suport.
2: Clar. Sí, no, perquè la venda de lo que són els tíquets pel beure i pel menjar seran venda lliure i al mateix preu, no marquem diferències entre gent que sigui sòcia de Calella Marxa o de l'Esplai, sinó que podrà intervindre tothom. Això ho permet també fer el Passeig Puigverd. Això hem intentat fer aquesta apertura a gent de que no sigui integrada en aquestes dues associacions fora del Passeig Puigverd. Però el Passeig Puigverd és fantàstic perquè és una zona de pas, m'entens? I els estrangers donen una volta, veuen ambient, passen per allà, s'animen, es contagien d'aquesta alegria i s'incorporin. I hi ha un percentatge cada vegada més elevat de gent que participa de la nostra festa. Imagina't Sant Fermín, Sant Fermín hi ha gent que ha nascut a Navarra, doncs que ja ho sap que la fem, m'entens? I a més, tots anirem de blanc, i anirem amb els mocadors vermells. O sigui que són festes participatives en les que intervé i participa tothom.
0: Per acabar, Josep Maria, abans has comentat que també us ve gent de fora a fer aquestes activitats. Creus que això és una oportunitat per incrementar el turisme aquí a Calella, que vingui gent de fora doncs a conèixer la ciutat?
2: Per supost que sí, vull dir, jo em llançaria en aquest sentit de que està molt bé les iniciatives que hi ha d'esport de joventut i de joves, però vull dir, el que nosaltres puguem aconseguir que cada vegada vingui gent de mitjana edat o gent gran a participar de les nostres festes és bo pel poble, perquè a més econòmicament gastem més la gent gran que no la joventut, no? Perquè potser no tenen el poder econòmic que pugui tindre més aviat la gent gran, no? Lògicament, això potencia el turisme i potència moltes coses, a més que sabem el que la gent gran desitja, no? Menjar, passar-ho bé, oblidar-se dels seus problemes, fer-ho a l'aire lliure, i aleshores que nosaltres ja ho fem, que ja són les 7, les 8, les 9, ja tampoc ja no fa la calor que fa al migdia.
0: Molt bé, doncs Josep Maria, que vagi molt bé, molta sort amb aquests jocs d'estiu, una mica panem et circenses, no? Allò que feien a Roma, no? De sí? Festa i menjar, doncs aquests 7 dies, que doncs vagin molt bé, que siguin, bueno, que us ho passeu molt bé tots, que gaudiu d'aquests jocs i que, bueno, que tingueu un gran ambient.
2: Gràcies, jo pues, repeteixo, invitem a tothom que vulgui vindre, tant al matí si vol practicar l'esport i per la tarda si vol participar de la nostra festa. De l'1 al 7 de juliol, exceptuant el diumenge que hi ha altres activitats no organitzades per nosaltres, estan invitats a que vinguin i participin amb nosaltres.
1: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Tornem demà. Que passeu una bona tarda. Adéu.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al bell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes què és la policia, quines funcions exerceix i sobretot quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat, és a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que, era, que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I en canvi sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé, potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: El divendres 26.
0: Va, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya... a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials, si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places. Però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era... era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes al sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar i van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir, no?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i en canvi totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés i, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, a Bel Roig, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Hons del nostre poble, d'estimar poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Martí? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però és, vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: veritat. No, no era veritat, ni una sola part. Ara poso multes i pego a la gent.
1: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
2: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sigui...
1: Potser en un programa que ha futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
3: Sí.
1: Potser.
3: Sí,
2: o com
3: sí.
2: M'agrada dir-los els Gossos d'Esquadra.
3: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
1: Perdó. Per què Pound Gang a l'Esquadra?
3: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos.
2: La policia és el nou trap.
3: Sí.
1: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
3: Per exemple. Bé,
2: doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
1: És que,
2: esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
3: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
1: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
3: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiqué, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
2: O l'art de posar-se el xandall i suar, poliesportiu.
3: Per exemple.
1: Clar.
2: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
1: Però, uau!
3: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
1: Sí. Avui la pistola està disparant.
3: No estic sent jo, avui. Això està clar.
1: Bueno!
2: Amb dubtes al meu advocat.
3: I llavors, és això... Quan...
1: Sort que no és de Mesopotàmia.
3: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
1: Sí.
2: No, bé.
1: No obri.
2: Escolta't el programa.
1: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
3: Vale, ja ho faré.
1: Estaves dient...
3: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, quan es redescobreix el terme en la Il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de... les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
1: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és: la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No, per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu estàs dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
3: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
2: Bueno, gent de bé, no?
3: Eren gent de bé.
2: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
3: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
2: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia

0: O sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, eh? Aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Aquí, què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
1: Els nous, o sigui, els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i sobretot a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc., etc.
2: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar? Va tenir resistències?
1: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
1: Exacte, i precisament per això la burgesia ja ascendida al poder polític necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I per tant era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant aquest durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
2: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
1: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final de la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. A mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
2: Si estigués el Sergio et diria que sí.
0: Sí?
1: Clar.

0: Clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
0: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també se sinteixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que... estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonisme». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
2: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí, són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres. No, és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
1: És raro.
2: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I... de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només, a cos de policia.
1: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
1: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè ja és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des de el primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia. Fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa i guarda en les ciudades i repúbliques i urbanitat en el trato. No és fins al que dèiem el 1884 que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant... És a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però bàsicament el que estem dient, dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions, perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària. Però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat, i amb l'aparició del proletariat, no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: Kakaroto és la policia, no entenc.
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar-ho.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó. Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... en el programa ja en parlarem més, eh? Però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Que mi... Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats. Quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes, aquella gent de batxillerat que dius aquesta gent és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pound Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot, al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale, vale, i el que no municipal. Sí.
2: A mi em van advertir de no obrir la xeta, però no ho estic
1: sent jo. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale i el que no, humanidades, el que vale...
2: És una venjança.
3: No, a sociales.
2: És una venjança. Sí.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant, excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ens ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia, i també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure. El dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no? No regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica a crear
2: autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: i que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i per tant el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat, i en canvi les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden,
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden quan es fan, sabeu que Europa és dels únics jocs on acostuma, la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa que hi ha de Palantir que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem identificar...
3: Ja t'ha fet contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem sinó al paleolític. Que tu veies una valla
2: i l'agafaves i que tenies gana i agafaves menjar
3: un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I la tercera...
3: No, la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social, neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític s'havien posat al costat dels rebels, i aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat o coses d'aquest estil, o fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I per tant, esdevé necessari és això, que des d'un començament però ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació, és a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que de fet això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar, que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15
2: perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet amb tota, o sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que sobretot és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que
1: tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola de programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden. Són molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Palafolls.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores de bona música.

0: 70s. 70s. Give me the 70s.
1: This is a

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carrega Reagan, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Jordi Pratsavalls.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Efectivament, jo sóc en Jordi Pratsavalls i si és estiu i són les 10 i 3 minuts, després del butlletí horari, toca inaugurar una nova edició del De Gorra a Ràdio Palafolls. Nosaltres, que ja ho tenim tot preparat per compartir 3 hores de bona música, sí, per crear una gran festa entre tots, però òbviament, què seria una festa sense regals? Doncs el De Gorra de nou en una estoneta per proposar-te avui, mira, ja t'ho dic, anar al cinema, ben atent a les xarxes socials i a la pregunta que et puc formular avui, jugant de la forma habitual al De Gorra de Ràdio Palafolls. Òbviament també consultarem quin és l'apartat meteorològic, en quin Serra ens explicarà quan ha d'acabar aquesta onada de calor, si és que té fi, eh? Ho veurem. I si no, també repassarem totes aquelles activitats culturals dins el No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. Per part meva, un plaer acompanyar-te, doncs aquest primer dia del mes de juliol, ho tenim tot a punt. Espero que tu també gaudeixis d'aquest aquesta bona companyia, perquè aquí i ara comença un nou capítol del De Gorra a Ràdio Palafolls.
0: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Un d'aquells clàssics, que està d'aniversari, aquest Camins, del Sopa de Cabra. Com a aniversari, una nova versió, ben acompanyat, sembla, Su, després de 25 anys d'aquest tema. I encara molt més enrere, una cançó d'aquelles romàntiques de per si, Original de The Frogs, aquest tema, Love is All Around, amb els Wet Wet Wet.

0: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Doncs vinga, que dèiem, el de gorra, doncs ja ho tenim tot a punt. Sí, efectivament, tens l'ocasió ara mateix de guanyar durant aquest matí, si ens escoltes, si no desconnectes la ràdio del 107.7 o si ens escoltes a través d'internet, www.radiopalafolls.cat, un parell d'entrades per anar als cinemes. I efectivament, no a qualsevol cinemes, sinó als Ocine Blanes. Una molt bona oportunitat, sens dubte, de veure qualsevol de les pel·lícules que actualment és en cartellera. Després en repassarem algunes. Però, com sempre, amb el bon tracte, la professionalitat i aquell somriure que ens agrada tant de tots els treballadors d'aquest cinema de Blanes, on tu podràs anar directament amb les entrades que et donarem i dir escolta, jo vinc a veure la pel·lícula, però perquè em convida el de gorra, perquè em convida Ràdio Palafolls. I això és gràcies un estiu més a totes les persones, a totes les empreses, a tots els comerços que participen en aquest de gorra, en concret avui als Ocine Blanes. Si vols anar a veure una d'aquestes pel·lícules de Frank, són dues entrades per anar al cinema, el que sortegem avui. Vinga, va, juguem amb un clàssic del de gorra, sí, d'aquells que sempre ens fan tanta gràcia. I és recordar cançons de l'estiu. D'aquelles mítiques de sempre. No les que sonen ara, que són tot reggaeton i tot són pumba pumba xum xum. No. Com es nota que tinc una edat, eh? Et posaré tres trossets de cançons de l'estiu totalment reconeixibles. Et demanaria que em diguessis les tres. Jo crec que no és complicat. I si no, aquí estem per ajudar-te. De moment, para bé l'orella. Et posarem les tres cançons, m'hauràs de dir el títol de les tres. Vinga, va, estàs preparada? Estàs preparat? Són aquestes.

Senzilles, a més no poder, eh? D'aquelles de tota la vida que en una bona revetlla no poden faltar. Això sí, per fer un bon remember. Són tres cançons de l'estiu i busquem el títol exacte de les tres. Si ens ho dius, perfecte, t'apuntem a la base de dades. Això significa que ja tens el 50% del repte d'avui aconseguit. Després et quedarà a escoltar la contrasenya i esperar que truquem en directe a la part final del programa. Avui, tres cançons de l'estiu. Avui volem el títol d'aquestes tres cançons que escoltes.

Doncs vinga, esperem les teves respostes, doncs, utilitzant, per exemple, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o ens truques directament 93-761-4701. No pateixis, que t'anirem donant pistes, al llarg de tot el matí. Però va, anima't, sigues agosarada, sigues agosarat, i a veure si l'encertes. Dues entrades per anar al cinema en joc avui a Ràdio Palafolls. I seguim compartint èxits, ara amb l'ajuda de Teddy Swims. Això és The Door.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti i de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls
2: roba,
1: hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
1: I de Ràdio
2: joguines,
1: Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

La veritat és que hi ha cançons que no fa falta gairebé ni presentar-les, eh? Avui que la cosa va una miqueta de remembers, de cançons de l'estiu, d'aquells temes de tota la vida, de ben segur aquest et sonarà. La gran Madonna, Like a Virgin, un clàssic del 1985. Queda't amb nosaltres, en una estoneta repassarem previsió meteorològica. Ho farem amb en Quim Serra, el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Abans, doncs, bona música en català.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui, situació meteorològica que continua marcada per un temps plenament estiuenc, però amb alguns matisos. Avui les temperatures màximes baixen lleugerament, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord. El motiu seran les nuvolades, que a partir d'aquest migdia creixeran cap a l'àrea del Montseny i que també podran afectar alguns punts de l'interior del nord del Maresme. No es descarta, de fet, fins i tot que aquest proper vespre es pugui escapar algun xàfec en aquesta zona del nord de la comarca i, posteriorment, els núvols ja s'anirien desplaçant cap a mar i també cap al sud de la comarca, on, de cara a la matinada de demà, també podrien deixar algun petit ruixat. Tot plegat ben poca cosa. En general, amb unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla, pel que fa a les màximes, farà calor, però no serà una calor exagerada. De cara al divendres, al cap de setmana, la setmana vinent, doncs tornarem a tenir temperatures de rigorós estiu i molt probablement algunes màximes superaran el llindar d'alerta. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova calorada que sembla tindrem sobretot de cara a la setmana vinent. De moment, el que dèiem avui, amb un dia en el qual aquest matí predomini del sol, però aquesta tarda veurem, de fet ja a partir del migdia, aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com comentàvem, cap al vespre podrien deixar algun xàfec puntual al centre i nord del Maresme, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, dominada pel marejó. De cara a demà, com comentàvem, restes de núvols de matinada que aniran desapareixent paulatinament a mesura que avancin les hores i el sol finalment serà el protagonista novament de la situació meteorològica, amb unes temperatures que demà més o menys seran com les d'avui. De cara a divendres, temps estable, ambient assolellat amb alguns núvols prims a la tarda i temperatures que pujaran amb algunes màximes ja cap als 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca. I sembla que aquest augment de temperatura continuaria durant el cap de setmana i, com ja hem dit, sobretot de cara a la setmana vinent.
2: Gràcies, Quim. Doncs mira, a veure si notem que baixin les temperatures i podem gaudir com a mínim d'una miqueta més de fresqueta, que sempre s'agraeix en aquests primers dies del mes de juliol. Nosaltres seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Serà dins l'informatiu migdia. Ara, però, toca seguir compartint èxits al vostre costat i en un no-res refresquem el repte de gorra d'avui que et pot fer aconseguir dues entrades per anar al Zoo Cine Blanes.

És el moment, com sempre, de refrescar el repte de gorra en aquesta primera hora de programa. Hi ha temps, ja saps que serà a la una del migdia, una miqueta abans, quan truquem el guanyador o guanyadora, però vaja, encara tens un parell d'horetes per poder participar en el de gorra d'avui. Què hi posem en joc? Doncs dues entrades al cinema, dues entrades per anar als Ocine Blanes per gastar durant aquest estiu i que, de fet, pots repartir com tu vulguis. Te les pots quedar tu i anar a veure, per exemple, dues pel·lícules. Hi ha gent que li agrada anar sola al cinema, cap problema. O les pots repartir entre amics, familiars o fins i tot utilitzar-la les dues a la vegada i fer-te acompanyar per qui tu vulguis. Això sí, totalment de franc, gràcies a Ocine Blanes, que un estiu més torna a participar amb nosaltres per veure qualsevol de les pel·lícules en les seves sales de qualitat just aquí al costat, al municipi de Blanes. Això sí, et demanarem una miqueta d'esforç, justet, eh? Perquè jo crec que la cosa està molt fàcil avui. El que et demanem és que juguis amb nosaltres i reconeguis les tres sintonies, les tres cançons de l'estiu que et proposem avui. Són tres cançons totalment reconeixibles. Això sí, totes tenen els seus anyets, eh? Reggaeton, res de res. I les has d'identificar i dir-nos el títol? Doncs atenció, que les sintonies, les cançons de l'estiu amb les quals juguem avui, són aquestes.

Si vas una mica perdut o perduda, sempre hi ha l'opció de poder preguntar a la gent que està al teu costat a veure si reconeix alguna d'aquestes cançons, que tots hem ballat i hem intentat cantar algun cop o altre. I si no, hi ha el mític i màgic Shazam, que és una aplicació de WhatsApp, no, de WhatsApp no, de mòbil, que tu l'acostes a l'hora d'escoltar la cançó i et diu el títol directament. Sigui com sigui, necessitem els tres noms de les cançons de l'estiu que et proposem avui per entrar dins el sorteig d'aquestes entrades al cinema. Si saps de què estem parlant, doncs envia'ns la resposta per correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. És important que ens hi posis el nom, cognom, telèfon de contacte i, òbviament, la resposta. També pots participar utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. I si no, ens truques directament a la ràdio i així comentem la jugada, 93 761 4701. Tres títols de cançons de l'estiu que avui et poden portar de forma gratuïta al cinema. Això sí, recorda que després hauràs d'escoltar la contrasenya i dir-la, just agafar el telèfon, si et truquem en una estoneta. Mentrestant, mentre reflexiones, seguirem compartint música i ho farem ara amb l'ajuda de la mítica Alicia.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

És un d'aquells temes que no pot faltar en qualsevol dels seus concerts i més en un d'aquells que repassen els seus 25 anys de trajectòria, eh? Parlem de Pastora amb aquest Còsmica. Arribem gairebé a les 11 del matí. Per cert, que si els vols escoltar en directe, seran al Festival NEC de Calella, tot just demà passat divendres, en un entorn idíl·lic com és el Far de Calella. Còsmica, escoltant-lo la primera hora aquí al Coll de Gorra. I encara molt més enrere, escoltant, per exemple, a la mítica Shena Houston. Sí, et sona de ben segur. Comparteix amb nosaltres, gaudeix aquest Morning Train.

0: Palafolls engega el Casal Municipal 2026 amb prop de 200 participants. Avui ha començat el Casal d'Estiu Municipal. L'edició d'enguany se centra en un fil conductor narratiu titulat Diversòpolis, en el qual els infants viatgen a un planeta on el somriure és el motor i l'energia social. A través d'aquesta metàfora es proposa tot un programa que combina la diversió amb l'educació, amb valors com el respecte, la igualtat i també la convivència. També ajuda els participants a conèixer-se a si mateix, tal com explica l'Elia Samper, que és el director del Casal Municipal d'Estiu de Palafolls.
1: A través d'aquest centre d'interès volem ajudar a Diversòpolis a recuperar aquest dinamisme alhora i aquestes interaccions entre els nens per generar experiències, emocions. Cada setmana treballem una mica des de les inseguretats o com es veuen ells o què ens agradaria ser més endavant. Trobem tot aquest seguit de preguntes que es pots fer amb tu mateix per fer una mica de creixement individual i a la vegada crear cohesió entre tots els grups.
0: El casal manté una estructura pensada per facilitar la conciliació familiar, oferint serveis d'acollida matinal a partir de les 8 i també servei de menjador fins a les 3. Els infants estan distribuïts en dos grans grups d'edat, el casalet per a nens i nenes de I3 a I5 i el grup de mitjans i grans, que va de primer fins a 6è de primària. Per tal de garantir el funcionament fluid, l'organització a més establert entrades i sortides esgraonades a la porta del centre. La programació d'activitats és molt diversa, hi ha tallers, excursions, activitats d'aigua i també festes finals. Destaca la sortida a la platja o al Marina i també les nits de casal previstes per al 24 de juliol i el 14 d'agost, on els grups podran quedar-se a dormir al casal i viure una experiència de convivència diferent.
1: Hem tornat a fer com la platja, que l'any passat la vam fer per primer cop, feia molts anys que no fèiem la sortida a la platja de Malgrat, i aquest any la tornem a fer perquè va sortir superbé, els nens s'ho van passar de conya, superguai tornar amb el bus fins allà. I res, també fem sortida a Marineland, fem dos dormides, una cada mes. Després fem animació els dies finals de cada mes i algun taller de jocs de fusta com els que eren abans, no? Els jocs aquests siguin baldufes, pinball d'aquest de tirar la piloteta que va pujar a la caixa.
0: El casal ha arrencat avui en places exaurides a les instal·lacions del Masprats i fins a finals del mes d'agost. Hi ha una trentena de monitors que guiaran les activitats pels a prop de 200 nens i nenes que han començat avui al Casal Municipal d'Estiu. És tot i tornem al migdia amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Dins el territori català promet ser una de les cançons de l'estiu. Oneja Joan Dausà i Mama Duixa. I està sonant-hi molt aquests últims dies. Òbviament, també ho hauria de fer aquí a Ràdio Palafolls. En aquest de gorra comencem la segona hora amb aquest Papi posa el disc. Les 11 i 6 minuts. Continua amb nosaltres al de gorra, avui per aconseguir bons premis i per gaudir de la bona música amb èxits com aquest. Torna ara per aquest Mr. Jones, són els Counting Crows.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

Seguim regalant premis a Ràdio Palafolls aquest estiu que acabem de començar, que gairebé acabem d'inaugurar des del Dagorra matí i tarda. Vinga, va, si t'acabes d'incorporar, ara mateix les 11 i 11 minuts. El primer, ser educats. Hola, què tal? Com estàs? Queda't amb nosaltres perquè gaudiràs d'un bon matí, de bona música, de bon rotllo i també de molts premis. I és que avui posem en joc, doncs, aquestes dues entrades per anar als Ocine Blanes perquè puguis gaudir de qualsevol d'aquestes pel·lícules que s'estrenen en aquests mesos de calor. Això sí, amb una sala acondicionada com a tal. Amb aire condicionat, amb una bona pantalla i gaudint també de la proposta que tu triïs i totalment de franc. Avui nosaltres et proposem tres cançons de l'estiu, d'aquelles que ja tenen anys. Volem que ens diguis el nom de les tres cançons. Farem una cosa, com que ja som a la segona hora, per aquells que encara li esteu donant voltes, aprofitarem per donar-vos alguna pista. De moment, escoltem la pista musical, que són les tres cançons unides, un trosset de cada una d'elles. Són aquestes.

Doncs són aquestes tres. Vinga, va, les tornarem a posar i nosaltres, sobre cada cançó, et donarem alguna pista, eh? A veure què m'invento per intentar ajudar-te. Però si necessites ajuda, aquest és el moment. Mira, les cançons són aquestes. Aquí diríem que parlem d'un vehicle. Sí? A més, es nota, eh, quina cançó és. Vull dir que no fa falta més pistes. Aquesta és la primera cançó que busquem. Aquesta, la segona, es tracta d'un animal marí. D'aquells que fa por, eh? Jo, si me'l trobo, directament nado cap a la zona de sorra, eh? I atenció, que aquí parlem d'una salsa que posem, per exemple, no sé, et diria les patates, els frankfurts. I no és xocolata, com molts de vosaltres esteu dient, eh? Podem aquestes pistes t'he ajudat una miqueta més. Sí, com sigui, per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades als Os Cine Blanes necessitem el títol de les tres cançons. La primera, un mitjà per moure's amunt i avall, val? Un vehicle. La segona, un animal marí que fa por. I la tercera, una salsa. Doncs vinga, si saps la resposta, envia'ns precisament aquestes respostes a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar, doncs, utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. Les tres cançons ens les envies al 607 64 65 66 amb un WhatsApp. I si no, ens truques directament a la ràdio 93 761 4701. Encara hi ets a temps, però et recordo que això tan sols és el 50% per poder guanyar aquestes entrades al cinema, perquè després hauràs d'escoltar la contrasenya, que és aquella frase, aquell trosset de cançó, aquesta paraula que volem que ens diguis si et truquem en directe quan siguis el guanyador o guanyadora, només aixecar el telèfon. I si tot és correcte, en una horeta i poc, seràs el guanyador o guanyadora d'aquestes dues entrades per anar als Os Cine Blanes i gastar durant aquest estiu. Vinga, va, aprofita, participa, dóna-li voltes. Nosaltres seguirem recordant el de gorra, però ara és el moment de compartir molts més èxits musicals. Què tal si ens quedem amb bona música de Justin Bieber?

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

La banda liderada per Carlos Goñi recuperant un dels seus grans èxits, aquest que s'anomena San Pedro i que t'hem volgut oferir abans de fer un repàs a l'agenda cultural. Revolver sonant en aquest de gorra del 1 de juliol, encara molt a compartir amb vosaltres. No desconnectis del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat. Continuem en el nostre particular viatge en el temps, en aquest cas encara molt més enrere, per compartir èxits de les Swing Out Sisters, veus femenines, amb aquest You On My Mind. Després també Miquel Abras.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 1 de juliol, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant de les propostes a la biblioteca per aquest estiu. Recordeu que teniu ja habilitat a la piscina municipal la bibliopiscina. A part, també a la biblioteca Enric Miralles continua l'estiu lector, o de cara al pròxim dimarts 7 de juliol es farà una activitat dins els parcs i biblioteques naturalment. Serà en dues sessions, un taller familiar de begudes i refrescos saludables. A càrrec de Cor del Montseny, per nens i nenes a partir de 4 anys, les inscripcions ja són obertes.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes, destacarem que aquest cap de setmana hi arriba una nova edició del Nòmad Festival. Serà al Parc Francesc Macià amb diferents concerts, propostes gastronòmiques i bons moments. Anem ara fins al municipi de Pineda. Dins l'estiuejat, diferents propostes també aquests pròxims dies. Per exemple, la tradicional revetlla de Sant Pere, que celebrarà aquest dissabte amb diferents actuacions de rumba, habaneres i activitats infantils al costat del mar de Pineda.
0: No t'ho perdis.
1: A part d'això, també destacarem de cara a aquest divendres el tribut a Hombres G. Serà a les 10 del vespre a Plaça Espanya. I per dissabte, The Humphries Quartet actuen també al pati de Can Comas a partir de les 8 del vespre. Són activitats gratuïtes. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquest vespre hi ha vespres de clàssica al claustre de l'escola Pia. Serà a partir de 8:45 del vespre. Una activitat gratuïta organitzada per al mateix ajuntament. I de cara a demà dijous, Bibliolab Infantil a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça a partir de les 6 de la tarda. Reciclatge de creació.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Avui comença el

0: Festival multipolar, espectacle de narració oral que es farà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre, també amb participació gratuïta, o destacarem també per demà dijous la primera de les propostes de l'Altre Claver, que combina bona música i gastronomia des de les 10 del vespre a la plaça Miquel Martí i Pol. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilà. Serà a partir de 8:45 del vespre a la mateixa plaça Mare de Déu del Vilà, aquesta setmana amb l'actuació de Marc Anglarill. Sense oblidar que divendres també comencen les festes del barri de Quatre Vents, o que hi haurà la proposta Jocs de Taula, Liem-la, Treball als Barris, amb nens i nenes a partir de 8 anys, una proposta que es farà al passeig de dintre a partir de les 5 de la tarda.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

I el que ens agrada a nosaltres, compartir bons temes musicals amb tots vosaltres, que fins i tot se'ns oblida que tenim un repte de gorra pendent. Vinga, va, si necessites ajuda o si t'acabes d'incorporar a la ràdio, que sàpigues que avui, si segueixes Ràdio Palafolls, pots aconseguir aquestes dues entrades per anar al cinema, en concret als Oci Nablanes, per veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o que ja s'hagin estrenat, sempre quan estiguin en cartellera, doncs dels cinemes Oci Nablanes, aquí al nostre costat, i totalment de franc. Són dues entrades per gastar aquest estiu si jugues amb nosaltres. I avui jugant amb un clàssic del de gorra, des de ja fa uns anys que juguem amb les conegudes cançons de l'estiu, d'aquelles fresques. Ara la cosa està més diluïda. Què és una cançó de l'estiu? Abans es portava més i hi havia fins i tot concursos, certàmens, i acabava sent una guanyadora. De les tres que t'oferim, ens has de dir el títol de les tres cançons. Nosaltres t'apuntem a la base de dades i després has d'estar atenta, atent a la contrasenya si et truquem en directe. El primer que has de fer, per això, el que et deia, és reconèixer les tres cançons que et proposem avui. Són aquestes.

Jo crec que són molt senzilles, però, com et dèiem doncs fa una estoneta, hem donat algunes pistes, també. El títol de la primera cançó és el de un vehicle i un color. Facileta, eh? La segona és un animal marí molt perillós, amb unes dents molt afilades. I la tercera és el nom d'una salsa, que tots tard o d'hora hem fet a casa o l'hem demanat en algun dels nostres àpats. Fàcil, eh? Doncs si saps la resposta, si vols participar amb nosaltres, si vols jugar avui al de gorra, envia'ns el nom de les tres cançons per WhatsApp, per exemple, al 607 64 65 66. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si vols participar, també ho pots fer trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, el de sempre, el d'aquesta emissora, el 93-761-470. Tot arriba allà mateix. Nosaltres, en una horeta, el que farem és fer el sorteig i trucant directe al guanyador o guanyadora, que ja saps, encara no l'hem dita, però que ens haurà de dir la contrasenya quan agafi el telèfon. Una contrasenya que et recordo que aquesta temporada la podem dir en qualsevol de les 3 hores que dura el programa. Per tant, no desconnectis de Ràdio Palafolls. És important que ens segueixis durant tot el programa perquè no et perdis aquesta contrasenya. De moment, avui encara no l'hem dita. Temps al temps. Ja ho farem. Però pot ser que tu, que ara mateix ens estiguis escoltant i que has participat i que ens has enviat el nom de les 3 cançons, doncs siguis el guanyador o guanyadora d'aquestes 3 entrades al cinema. Estigue't ben pendent mentre seguim compartint èxits des d'aquest de gorra primer del mes de juliol. A ritme d'un clàssic d'aquest Die with a Smile, dues grans veus, Lady Gaga i Bruno Mars.

0: Com preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Quina veu, eh? Déu-n'hi-do. Todo Cambia és un dels èxits d'un excomponent dels Aurin, això ja fa molt de temps, i ara triomfant en solitari allà on va. Dani Fernández, Todo Cambia, un tema del passat 2024, a 5 minuts per arribar a les 12 del migdia. En un no-res, actualitzem informació. Abans, però, un clàssic. Ja ho escoltes, I Want It All. Són els Queen.

0: Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris de la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant i destorbant, amb enfrontaments també amb altres banyistes i també amb el propi personal de la piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per tal de fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar ja amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives pels qui no compleixin la normativa.
1: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com a spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només algunes dels comportaments detectats en aquestes darreres setmanes a l'equipament i que han tornat a posar en alerta tant usuaris com també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta pujar preus o fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que hi ha, per exemple, una onada de calor.
1: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina, només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades a vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment. De moment és tot i tornem a la 1 amb l'informatiu del migdia amb el resum de totes les informacions més destacades de la jornada.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

veu dolça i que ens ha conquistat a tots, eh? Amb aquest Men I Need segueix compartint bons èxits. Estem parlant d'Olivia Dean, qui obre precisament aquesta tercera i última hora del de gorra d'aquest inici del mes de juliol. Encara al vostre costat compartint grans èxits musicals i sobretot, el premi del de gorra, que no se't passi. When

I és que encara ets a temps d'aconseguir el premi del Degorra d'aquest matí de dimarts. És tan senzill com jugar amb nosaltres, com no desconnectar de Ràdio Palafolls. Res, et prometem una horeta només, fins la una del migdia, on sabrem el guanyador o guanyadora del premi d'avui. Que quin és el premi? Doncs ben senzill, un parell d'entrades per anar als Ocine Blanes i poder gaudir de qualsevol de les pel·lícules que estrenen en cartellera aquest estiu. Fàcil, eh? Vaja, jo crec que és fàcil, perquè avui és un repte d'aquells que jo els hi tinc molta estima. Aquelles cançons de l'estiu de sempre. I que tots hem ballat o hem intentat cantar alguna vegada. Per entendre'ns, avui el que volem és que ens diguis el nom de les tres cançons de l'estiu que busquem. Et posem de moment tres trossets de pistes musicals. Jo crec que amb això ja ho tindríem fet. Però t'hem anat donant pistes. Anem una mica al gra i escoltem aquests tres trossos. Són aquests. Ai.

0: Les tres ja tenen el seu temps, eh? Sí, són antigues. Jo diria que no supera cap al 2000. Ja t'ho dic ara, 26 anys enrere, eh? Però com ho gaudíem? La primera és un mitjà, doncs, de moure'ns. Un vehicle. No és un cotxe, eh? Òbviament. La segona és un animal d'aquells marins que fa patir. I la tercera és una salsa. Vinga, va, dona'ns les tres respostes correctes. Busquem els tres títols d'aquestes cançons de l'estiu per entrar dins el sorteig d'aquestes dues invitacions per anar a veure qualsevol de les pel·lícules que tu triïs a la sala dels Ocine Blanes. Com pots participar? Doncs encara tenim operatiu el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. Agafa el teu mòbil, obre l'aplicatiu del WhatsApp i envia'ns la resposta acompanyada de nom, cognom i telèfon de contacte al 607 64 65 66. De fet, és aquest número de telèfon que hauràs de tenir guardat a l'agenda, perquè aquí pots participar a tots els concursos de Ràdio Palafolls. Si ho prefereixes, doncs envia'ns un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Aquesta és l'adreça per donar-nos també, doncs, aquestes respostes, acompanyat de nom, cognom, telèfon de contacte. I si no, ens truques directament a la ràdio al 93 761 4701. I atenció, perquè et faltarà també saber la contrasenya. En una estoneta la direm, eh? Però hauràs d'estar ben atenta, ben atent, de quina és la contrasenya, perquè, com sempre, trucarem en directe al guanyador o guanyadora, que quan agafi el telèfon, el primer que haurà de fer és dir-nos aquesta contrasenya. Doncs jo crec que ja tens tota la informació. Participes amb nosaltres. Avui pots guanyar dues entrades per als Ocine Blanes. Tan senzill com això. Així passem l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a tu. A què esperes?
0: I nosaltres seguirem posant banda sonora original aquest matí d'estiu. Ho fem ja a l'escoltes amb la veu de Taylor Swift.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Dia a dia.
3: Ràdio Palafolls.
10: 107.7 FM.

I avui que degut al de gorra hem utilitzat molt la paraula clàssic, sens dubte un clàssic, permeteu-me dir-ho així, de la música disco és aquest Gloria que tantes i tantes versions ha tingut, un tema original, ja ho saps, d'Umberto Tozzi, cançó italiana, però en aquest cas escoltada per Laura Brainigan, un tema del 82. A punt per 2:15 del migdia, segueix la bona música del de gorra. Ens actualitzem una miqueta, tampoc molt, perquè el que farem és anar fins a principis del 2000. Recordes els Garbage? Era el seu tercer àlbum d'estudi, on sonava aquest Androgyny.

0: No patiu, que nosaltres no acabem, eh? I no acabarem abans de saber qui s'emporta aquestes dues entrades als Ocina Blanes. Ja queda ben poc, eh? En un res fem l'últim recordatori del dia d'avui i us explico també quina és la contrasenya. Abans, però, deixa'm dir-te que estem escoltant uns clàssics dels Pets, aquest s'ha acabat, i que en un no res també escoltarem a Ed Sheeran.
1: Més informació,

Doncs, com et deia, hi ha 20 minuts per arribar a la una del migdia, últim recordatori del repte de gorra d'avui. El repte de gorra, l'emissora que avui et regala entrades per anar al cinema, en concret el nostre guanyador o guanyadora s'emportarà dues entrades per anar a veure qualsevol de les pel·lícules que s'estreni aquest estiu als Ocineblanes. Això sí, et demanem que agafis complicitat amb nosaltres i que juguis, que participis al de gorra. El primer que has de fer, si no ho has fet ja, és endevinar quines són aquestes tres cançons de l'estiu que et proposem avui. Com a pistes, un trosset d'aquestes tres cançons. Fàcil, fàcil. Les cançons que has d'endevinar sonen així.

0: També t'hem donat pistes ràpides. La primera és un vehicle, la segona és un animal, vaja, marí d'aquells temuts, i la tercera és una salsa. Amb aquestes pistes jo suposo que ho tens clar. Si encara no has participat, últims minuts, doncs, per poder enviar la teva resposta a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Si no, després, doncs per correu electrònic també ens la pots fer arribar, estiu@radiopalafolls.cat. I la tercera, doncs també pots utilitzar el telèfon directe, el 93-761-4701. I atenció, que tenim ja contrasenya, eh? Per tots aquells que heu participat o que esteu participant ara, atenció, pareu bé l'orella, que avui us farem cantar, també, sí, ja que la cançó fa la cançó de l'estiu, però sabeu que jo m'animo ràpid a cantar amb vosaltres, eh? Avui, si et truquem en directe, en qüestió de 10 minuts, la contrasenya serà aquesta.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Com a mínim aquest trosset, eh? És un trosset més explícit, això sí, de la primera cançó que busquem avui. Aquesta serà la contrasenya. El que volem és que ens cantis un trosset d'aquesta cançó, més o menys així.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Doncs aquest trosset de cançó serà la contrasenya d'avui. Vinga, va, ja ho tens tot. En menys de 10 minuts el que farem és parar el sorteig i trucar en directe al guanyador o guanyadora, que si ens canta un trosset de la cançó que hem escoltat, s'emporta directament aquestes dues entrades als Ocineblanes. Tan senzill com això.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
5: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
6: Visita el portal
5: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls. Saps el que vols escoltar?
7: Només èxits musicals.
5: Saps el que t'interessa?

0: 7 minuts ens separen de la una del migdia, per tant, 7 minuts abans de fer l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls, ja va sent hora de que posem nom al guanyador o guanyadora d'avui del Degorra. Per tant, tothom preparat, eh? Amb el telèfon al costat, si sona ara mateix, escolta, digues directament la contrasenya i t'emportes el gran premi. Anem a pams. L'inici de tot això era per dir-te que avui has pogut guanyar dues entrades als Ocina Blanes. Simplement jugàvem amb tres cançons de l'estiu. Eren les que ara mateix escoltaràs i ara direm, òbviament, quin és el títol. El tractor amarillo, aquesta era la primera, que servirà de contrasenya, ara t'explico. Aquesta era la primera resposta. La segona tenia nom d'animal marí. Això era el tiburón. De fet, se n'ha fet una nova versió fa poc amb els seus mateixos autors per celebrar el gran aniversari, Per tant, tractor amarillo, el tiburón, i la tercera tenia nom de salsa. Aquí hem dotat una miqueta. Era maionesa. Aquesta era la tercera cançó enigmàtica, podríem dir, d'avui. Amb aquestes tres cançons hem jugat avui i en concret agafarem una d'elles perquè sigui aquesta contrasenya. Atenció, perquè avui, quan et truquem, quan aixequis el telèfon, ens hauràs de cantar un trosset de la cançó del Tractor Amarillo. Bàsicament aquesta.
1: Tengo un tractor amarillo.
0: I si vols, la seguim i ho celebrem, etc, etc, etc. Però quan agafis el telèfon, sense dir hola, sense dir què tal, ni res, Quan agafis el telèfon, hauràs de cantar això.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Doncs va, vinga, 5 minuts per arribar a la una del migdia, anem a trucar. Ara sí, tothom pendent, El telèfon amb línia, amb cobertura, i òbviament ens l'agafes i ens cantes un trosset del Tractor Amarillo. Si tot funciona correctament, i jo marco bé, jo crec que sí, t'emportes el premi d'avui. Canta'm una estrofeta del Tractor Amarillo. Vinga, va. Hem agafat línia. A veure. 2. Canta'm una miqueta, vinga, va. 3.
2: Tengo un tractor amarillo.
0: ¿Qué es lo que se lleva?
2: ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Ahora, vinga, va, sí, clar que sí. Que et fa vergonya cantar?
2: Bueno, una mica,
0: Home, normal.
2: No estic acostumat a això.
0: Jo ja he perdut la vergonya davant d'aquests micròfons fa molts anys. Però resposta correctíssima, clar que sí. Amb qui parlem, sisplau?
2: Amb en Ramon.
0: Ramon, escolta, coneixies alguna d'aquestes tres cançons que t'hem proposat avui o què?
2: Sí, les tres. La veritat és que per edat...
0: Per
2: tocar, no?
0: Perfecte, doncs Ramon, òbviament, per agafar complicitat amb aquest programa i per ajudar-nos a cantar aquesta cançó i respondre correctament al Degorra, t'emportes dues entrades al cinema o Cine Blanes que ja t'esperen aquí i que pots venir a buscar quan vulguis. Moltes gràcies, Ramon.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, una abraçada.
2: Adéu-siau. Igualment.
0: Adéu. Doncs mira, Ramon directament que agafava el telèfon i es llançava a cantar el Tractor Amarillo. Ens encanta, aquesta complicitat amb tots vosaltres. S'emporta les entrades al cinema avui. I és que això acaba de començar, senyors, senyores, tenim un estiu per endavant carregat de premis, de sorpreses, de nous concursos. Per tant, la meva recomanació és que no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè algun premi toca. Allò que diuen en castellà, qui la sigue, la consigue. Aquesta tarda, a partir de les 5, després de l'Ona Maresma, nova ocasió amb el Degorra Express. I si no, demà al matí ja amb el Degorra. No serà amb mi, que m'agafo uns dies de vacances, però tornarem. Tornarem i ens tornarem a escoltar, com sempre, per compartir bona música. Gaudeix de l'estiu i el que et deia, no desconnectis de Ràdio Palafolls per compartir bones sorpreses. Bona jornada. Adéu-siau.

0: És la una en punt del migdia.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

El govern municipal busca una permuta de terrenys per tal d'evitar que la benzinera de Plenoll s'instal·li finalment al carrer Passada, una ubicació que el govern municipal, i de fet tota l'oposició, rebutja de ple. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que alhora permeti traslladar el projecte a una altra zona que respecti la voluntat de totes les parts. Avui és dimecres, és primer de juliol.

0: Aquesta possible solució, aquesta fórmula, l'ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, a l'entrevista de l'Assumptes Interns, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest agost. El sorteig per adjudicar-los se celebrarà entorn a la tardor, per tal que els inquilins entrin a viure en aquests nous pisos al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i la situació general en la política local. De seguida escoltarem què és el que va dir ahir l'alcalde a l'entrevista en aquesta emissora, però avui també us expliquem que la piscina municipal torna a patir episodis d'incivisme d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, que incompleix les normes de convivència i que s'enfronten als socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i, per tant, a fer expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis. I una cosa més amable és que prop de 200 nens i nenes han estrenat avui el casal d'estiu municipal a l'escola Masprats, que enguany gira al voltant de la història galàctica de Diversòpolis per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, activitats, excursions a la platja, Marineland i dues, les tradicionals, dues nits de dormir al casal, dues nits de convivència. I si teniu menys de 35 anys i esteu de lloguer, sapigueu que la Generalitat ha obert aquesta mateixa setmana la convocatòria per sol·licitar els ajuts de pagament al lloguer adreçats a joves de fins a 35 anys, amb un termini que finalitza el proper dia 10 de juliol, 10 dies. Aquesta subvenció, que presenta la novetat de tenir una vigència de 2 anys, està destinada al lloguer de fins a 1.000 euros i requereix que la unitat de convivència no superi un determinat llindar d'ingressos anuals. I hem arrencat aquest mes de juliol amb un lleuger canvi de temps al Maresme. Al matí ha estat estable assolellat, però ja a la tarda augmenten els núvols, sobretot al Maresme Nord. Tot i això, no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix de component est i la mar es mantindrà en marejol. Les temperatures mínimes continuen sense canvis entre els 20 i els 24 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'Assumptes Interns amb una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, tant equip de govern com també oposició no estan d'acord amb aquesta ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció d'aquesta estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, respecti la voluntat de totes les parts.
1: A poder ser consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos cap a l'agost i que els requisits d'accés se sabran el mes de setembre. El sorteig es preveu de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos ja al tombant de l'any.
1: Setembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si, evidentment, molt probablement són més de 20, doncs hi haurà un sorteig i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal. Finals d'any, principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
0: En aquest sentit, l'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com per exemple ha passat amb els habitatges de protecció oficial a Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat la necessitat d'un inspector de policia per garantir, diu, un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que es reprovi les seves actituds incíviques o bé que avisin a la policia per tal de multar-los. L'alcalde assegura que sabia dels intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls-Som la passada tardor i denuncieu d'una dinàmica, diu, de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca, diu, de beneficis electorals, però que es carreguen el bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que ja denunciava la portaveu del PSC, Rosa García, la setmana passada en la mateixa entrevista de l'Assumpte Intens. Podeu recuperar tota l'entrevista al web de Ràdio Palafolls. Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació, a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris d'aquesta piscina municipal de Palafolls. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i també amb enfrontaments amb altres banyistes i també amb el personal de la pròpia piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica. I de fet, la temporada actual ja va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies d'un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada, en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals i també les definitives per a aquells que no compleixin la normativa.
2: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no és tant no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com si fos un spa, celebracions d'aniversaris, amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquests són alguns dels comportaments detectats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i ajuntament. A la Bar, però, descarta a pujar preus o bé fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que, per exemple, hi ha onada de calor.
2: Tothom em diu exactament sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors, el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: A la Bar explica que s'han fet canvis a la normativa, com per exemple permetre les cadires a la gespa sempre i quan tinguin un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situació similar sigui automàticament reportada als vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment. A Palafolls engega el casal municipal d'aquest 2026 amb prop de 200 participants. Avui ha començat el casal d'estiu municipal. L'edició d'enguany se centra en el fil conductor narratiu titulat Diversòpolis, en el qual els infants viatgen a un planeta on el somriure és el motor i l'energia social. A través d'aquesta metàfora es proposa un programa que combina la diversió amb educació en valors com el respecte, la igualtat o la convivència. També ajuda els participants a conèixer-se a si mateix, tal com explica el director del casal, Elias Sanper.
3: A través d'aquest aquest centre d'interès volem ajudar a Diversòpolis a recuperar aquest dinamisme alhora i aquestes interaccions entre els nens per generar experiències, emocions. Cada setmana treballem una mica des de les inseguretats o com es veuen ells o què ens agradaria ser més endavant. Treballem tot aquest seguit de preguntes que es pots fer amb tu mateix per fer una mica de creixement individual i a la vegada crear cohesió entre tots els grups.
0: El casal manté una estructura pensada per facilitar la conciliació familiar oferint serveis d'acollida matinal des de les 8 del matí i també serveis de menjador fins a les 3 de la tarda. Els infants estan distribuïts en dos grans grups d'edats. El primer és el casalet per a nens i nenes d'I3 a I5 i el grup de mitjans i grans, en aquest cas composat des d'infants de primer fins a 6è de primària. Per garantir el funcionament fluid, l'organització també ha establert entrades i sortides esgraonades a la porta de Masprats, que és on es fa el casal enguany. La programació d'activitats és molt diversa, hi ha tallers, excursions, hi ha activitats d'aigua i també festes finals. Destaca la sortida a la platja o al Maryland i les nits del casal, que estan previstes pel 24 de juliol i pel 14 d'agost, on els grups podran quedar-se a dormir al casal i viure una experiència de convivència diferent.
3: Hem tornat a fer com la platja, que l'any passat la vam fer per primer cop, feia molts anys que no fèiem la sortida a la platja de Malgrat, i aquest any la tornem a fer perquè va sortir superbé, els nens s'ho van passar de conya, superguai tornar amb el bus fins allà, i res, també fem sortida de Maryland, fem dos dormides, una cada mes, després fem animació els dies finals de cada mes i algun taller de jocs de fusta com els que eren abans, no? Els jocs aquests siguin baldufes, pinball d'aquest de tirar la piloteta que puja a la caixa.
0: El casal arrenca amb places exaurides a les instal·lacions del Masprat i fins a finals del mes d'agost. Hi ha una trentena de monitors que guiaran les activitats pels prop de 200 nens i nenes que han començat avui aquest casal municipal. La novetat d'enguany, la principal, és que la venda d'etiquets pel servei d'acollida i pel servei de menjador es farà directament a l'escola Masprats, amb el que s'evitarà que les famílies hagin de desplaçar-se, com fins ara, a l'Ajuntament per tal d'adquirir aquests serveis. Ho avançàvem en titulars. Atenció, si esteu de lloguer i teniu menys de 35 anys, perquè la Generalitat ha obert la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El govern català ha obert aquesta setmana la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer destinat a joves. El termini per presentar la sol·licitud s'allargarà fins al proper dia 10 de juliol. Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge a les persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió residencial. Poden optar la subvenció a les persones que a 31 de gener de l'any passat, del 2025, tinguessin 35 anys o menys. L'ajut és compatible tant amb el lloguer d'un habitatge com també amb el d'una habitació, sempre que la renda mensual no superi els 1.000 euros, en el primer cas, en el cas dels lloguers, i els 450 en el cas de les habitacions. Entre els requisits cal estar empadronat al domicili pel qual se sol·licita l'ajut i acreditar que la unitat de convivència va obtenir uns ingressos iguals o inferiors als 36.280 euros durant l'exercici fiscal del 2024. La convocatòria també exclou els contractes de lloguer formalitzats entre persones que tinguin un vincle de parentiu. Com a novetat, els ajuts tindran una vigència de 2 anys. Tot i això, l'administració revisarà d'ofici, un cop finalitzada la primera anualitat, que les persones beneficiàries continuen complint tots els requisits establerts. En cas de canvi de domicili dins de Catalunya, caldrà comunicar-ho amb un termini màxim de 15 dies per tal de mantenir aquesta prestació. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través dels canals habilitats per la Generalitat o presencialment a l'oficina d'habitatge, en aquest cas del Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, en horari de matí de 9 a 2 i sense necessitat de cita prèvia. Anem a fer una ullada ara a la nostra hemeroteca, la d'avui, la del 1 de juliol. L'1 de juliol de l'any passat, del 2025, us explicàvem la col·laboració entre les policies locals de Palafolls i de Pineda que va permetre resoldre una sèrie de robatoris a l'interior de vehicles a Ciutat Jardí. La recuperació d'un ordinador portàtil sostret va ser determinant per tal de relacionar els fets amb una parella detinguda hores després a Pineda mentre intentava cometre nous robatoris. Mirada enrere, ara fa 5 anys, el 2021, entrava de nou en funcionament llavors l'aparcament exclusiu per a residents al barri de Sant Lluís. Els vehicles amb la targeta verda tornaven a poder estacionar les places reservades després del repartiment de les acreditacions per part de la policia local. Llavors, ara fa 5 anys, aquesta zona verda començava a 1 de juliol, no com ara que comença el 15 de juny. I fa 10 anys, el ja llunyà 2016, el sector hoteler del Maresme afrontava l'inici de la temporada d'estiu amb optimisme. Malgrat la incertesa pel Brexit, el gremi d'hostaleria preveia una alta ocupació als establiments del Maresme gràcies al bon ritme de reserves del mercat català i també dels visitants francesos, alemanys, belgues, holandesos i també britànics. Doncs això és el que us parlàvem tal dia com avui, un primer de juliol d'anys enrere. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: És moment de la previsió meteorològica. Com sempre, li preguntem al nostre meteoròleg quina és la previsió, que és el que hem d'esperar en aquestes properes jornades. Quim.
1: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Gràcies, Quim, per aquesta previsió. Avui hem tingut una mínima al nostre municipi de 21 graus. La màxima ha estat molt més reduïda. La màxima registrada avui s'ha acostat als 30 graus de temperatura aquí al nostre municipi. Gràcies, Quim, i fins demà.

0: Últims compassos del nostre informatiu per repassar en titulars les informacions més destacades, començant que el govern municipal està buscant una permuta de terrenys per evitar que la benzinera de Plenoil s'acabi instal·lant al carrer Passada, a l'entrada del nostre poble. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, permeti traslladar el projecte a una zona que respecti la voluntat de totes les parts. Això ho ha explicat l'alcalde a la darrera entrevista de l'Assumptes Interns d'aquesta temporada, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest mes d'agost, que el sorteig per adjudicar-los se celebrarà ja a la tardor, amb la intenció que els inquilins entrin a viure-hi al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i de la situació en general de la política al nostre municipi. I ens hem fixat a la piscina municipal, que torna a patir episodis d'incivisme per part d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, incompleix les normes de convivència bàsiques i s'enfronta a socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no optaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquest tipus d'episodis. I com cada 1 de juliol es repeteix la mateixa escena, infants entrant al casal d'estiu de Palafolls. Prop de 200 nens i nenes han començat avui al casal municipal a l'escola de Masprats, que enguany gira el torn a una història galàctica, la història de Diversòpolis, per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals de mes d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, excursions a la platja, Marineland i també les tradicionals nits de convivència al casal. Fins aquí l'actualitat d'aquesta jornada. Avui, que és dimecres, recordeu que podeu sempre consultar a radiopalafolls.cat tota l'actualitat de Palafolls i de la resta de poblacions veïnes, les més interessants, i òbviament també a través de les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí, demà i tornem a la mateixa hora, que acabeu de passar una molt bona jornada de dimecres, sempre amb la companyia de Ràdio Palafolls. Fins demà, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
1: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
2: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
1: 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu?
2: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Ara ja sí, avui acabem les assumptes interns d'aquesta temporada. Des de ja fa més de 17 anys, les Juntes Interns entrevista els regidors de l'Ajuntament, els 13 que han estat escollits per representar-los des de la ciutadania i venen aquí a explicar i analitzar la política local, els problemes de Palafolls. El nostre programa comença sempre amb el grup més votat i acaba també sempre amb el representant del grup més votat a les darreres eleccions. Avui, doncs, ens acompanya l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, amb qui parlarem sobre l'actualitat. Parlem dels HPO, dels aquests habitatges de protecció oficial, del castell, de la benzinera, de l'incivisme al nostre municipi, de la seguretat, de l'ambient polític a la casa, a l'Ajuntament, de tot plegat en el nostre programa d'avui. A més, falta menys d'un any i encara no sabem si ell repetirà com a cap de llista les eleccions municipals a les properes eleccions, just com dèiem, en menys d'un any, encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana. Moltes carpetes obertes a tocar amb l'alcalde de Palafolls, el senyor Francesc Alemany. Senyor Alemany, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dèiem, avui s'ha certificat l'obra dels HPO. Aquest matí s'ha certificat, s'ha certificat l'obra dels HPO, per tant entenc que s'ha acabat. Llavors, quins són aquests serveis que falten?
1: Bé, es tracta dels detalls de finalització dels pisos, que sempre tothom que ha fet alguna obra sap perfectament que pot tenir acabada l'obra, no?, i sorgir tota una sèrie d'aspectes a posteriori, que si estem parlant d'una finca i prou o d'un habitatge i prou, doncs són menys. Si n'estem parlant de 20, doncs probablement són més, que són els que ara estem pendents de poder anar acabant.
0: I aquests detalls, diguéssim, queden fora del que estava subvencionat per la Unió Europea, per aquest fons Next Generation.
1: Aquests detalls queden fora del termini, el que passa que queden coberts per la despesa de l'obra.
0: Que és aquesta pròrroga que vostès han demanat?
1: De fet, ens l'han ofert. L'obra i la pròrroga aquesta ens l'han ofert des d'habitatge. Entenem que també els han ofert a la resta de promocions que s'havien acollit en aquesta subvenció, i de fet va ser fa escassament 7 o 8 dies que ens van traslladar aquesta possibilitat, que evidentment, tot i que anàvem doncs amb termini de finalització, doncs ens hi hem acollit perquè som conscients de que sempre sorgeix alguna qüestió que amb aquesta pròrroga doncs encara serà més senzilla de poder operar.
0: Amb el castell vam arribar sobre la botzina, vam poder finalitzar les obres, també ho hem fet doncs amb els HPO. No en corre perill de subvencions dels 3 milions d'euros d'una banda i dels 900 i pico mil euros llargs?
1: Pel que fa a nosaltres, creiem que no. O sigui, ja aquí la gent hauria de ser conscient també que hi ha una quantitat de tasca administrativa descomunal. El procediment a nivell d'aquests Next Generation amb la Unió Europea és d'un nivell de fiscalització enorme, no només per l'execució i terminis de l'obra en si, sinó tots els que hi participen, tots els contractats, els subcontractats per aquests contractats, tothom ha de passar per un procés de fiscalització que fa que sigui administrativament realment complexa, i que fins i tot ens hem trobat en aquest procediment i hem pogut comprovar que érem els conillets d'Índies, és a dir, que nosaltres obríem cada fase, no?, obríem i preguntàvem i la resposta era, doncs no ho sé, deixa'm mirar a veure com ho podem fer, perquè no tenim ben bé clar que com ho hem de fiscalitzar això, no?
0: Improvisació en aquests fons Next Generation?
1: La sensació per part almenys des de Palafolls és que no s'estava del tot preparat per poder gestionar
0: això, que han trigat, perquè des de que es van aprovar des d'Europa i fins que han arribat de les arques, diguem-ne, municipal o la resolució a nivell...
1: En el nostre cas, clar, hem tardat un any i mig o gairebé dos més, que haguéssim agraït moltíssim en tot aquest procés, perquè hem de recordar que, per exemple, els HPO l'hem licitat 4 vegades. L'hem licitat 4 vegades i això, evidentment, encara ens s'ha menjat més temps, no? L'esforç ha estat impressionant, el que ha fet a l'Ajuntament en aquest sentit, la casa, i només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que hi ha treballat i que hi està treballant, perquè al final la gent de Palafolls s'ho mereix, tant en un cas com en l'altre, tant amb els de vivendes com amb el castell.
0: Això, estem parlant de burocràcia, segurament a la població no sé si li interessarà gaire tot el tema aquest burocràtic i del procediment, eh? Suposo que els interessa més saber quan podran entrar a viure les 20 famílies que tindran aquests pisos.
1: Bé, ara estem en aquest procés de finalització de l'obra. Tenim aquest mes que ens donen de pròrroga per poder acabar els detalls. Això ens ubica a l'agost, no? I per tant, a la tornada, després de la festa major, hi haurà el procés, o s'encetarà el procés que ha de definir o que ha d'acabar amb la configuració d'aquestes 20 famílies, no? En la definició d'aquestes 20 famílies per
0: poder escollir. És a dir, al setembre es farà el sorteig o tot just començarem a dir, escolta,
1: al setembre començarem, és a dir, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si evidentment, molt probablement, són més de 20, doncs hi haurà un sorteig, i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal.
0: Són 7 anys de contracte, que és el mínim que exigeix, no?, que marca la llei. Quants anys mínims d'empadronament estem ara rondant que hi haurà les bases? Vostè va dir que hi hauria, no?, un mínim d'empadronament perquè la gent pogués participar,
1: sí.
0: Ja fos continuat en els últims anys, o en període de 10 anys, un mínim de...
1: Sí.
0: No sé.
1: Estem parlant entre 3 i 5 anys de mínim d'empadronament, i també hi posarem aquesta clàusula de gent que hagi viscut en els últims 10-15 anys un termini també en el municipi, perquè si hi ha hagut gent que ha hagut de marxar perquè no trobava habitatge, doncs també pugui tenir punts per poder tornar.
0: I el preu rondava els 500 euros, sí, sí, perquè tots els pisos són iguals.
1: Tots els pisos, a excepció dels que estan adaptats, no? Tots els pisos són iguals, al voltant d'aquests 70 metres quadrats, amb aquestes dues habitacions i amb aquest espai d'office, de cuina office, diguéssim, no? I espai comú de sala i menjador, i també un espai també per poder posar, doncs, una mica de despatx, una mica de...
0: Bueno, es van fer la presentació d'aquests habitatges, ara ja, crec que va ser just abans de les eleccions de fa ja gairebé 3 anys, bueno, passats més de 3 anys. Vostès no saben que hi hauria més, d'iniciativa pública i d'iniciativa privada. Quan acabin aquests 20,
1: anem al
0: mal de cap?
1: Anem a per la resta.
0: Sí.
1: Hi ha 50 més que són també de titularitat pública, d'acord? Aquí hi ha dues grans, dins la matriu de les opcions, hi ha dues grans opcions, no? Diguéssim que són els que, a nivell de propietat, els que són públics o els que són privats, i a nivell d'explotació, els que són de lloguer o els que són de compra-venta. L'Ajuntament de Palafolls tindrà o operarà 70 habitatges. Aquests són els 20 primers, que els financem amb fons propis i una subvenció. Després venen 50 més, que també tirarem davant, que molt probablement el que farem serà cedir els terrenys perquè un
0: operador...
1: a l'Incasol o alguna fundació o algun operador que pugui construir i explotar aquests pisos durant uns anys i recuperar aquesta inversió.
0: Una empresa com és el cas de Bisolent?
1: Com una empresa, com el cas correcte, vale? I aquests seran de lloguer i públics. Després queden 80 habitatges més que són també de protecció oficial,

0: protecció oficial, venen la resta, que són 300 habitatges més, que són de renda lliure, que aquests sí que ja dins del sector, no? Que aquests sí que seran...
1: Doncs, i aquests 80 privats depenen d'aquests 300 de renda lliure o no?
0: No. S'han de fer abans de... És a dir, la llei obliga a desenvolupar primer la vivenda de protecció oficial, l'habitatge de protecció oficial, i a partir d'aquí, després la resta.
1: Amagat, justament hem sabut avui que també s'entraran ja les claus d'aquests primers 46 habitatges que han fet, són els seus primers 46 habitatges que tenen amagat de protecció oficial, però han passat una mà de problemes ingents entre la llum, els terrenys, etc. Això no passarà a Palafolls, eh? No tindrem problemes amb la llum un cop acabat, s'hagin adjudicat i s'hagin d'esperar les famílies adjudicatàries 7 mesos per rebre les claus.
0: Costa de fer una mica de futurologia, eh? En principi no hauria de passar perquè ja estem tramitant, ja s'està gestionant amb Endesa, però també és cert que tothom que sàpiga que és gestionar amb Endesa, doncs has de deixar la porta oberta a sorpreses que normalment no són agradables, no? Però ja fa temps que s'està gestionant amb Endesa i per tant en principi no hi hauria d'haver-hi problemàtica en aquest sentit que impedeixi que a finals d'any, a principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
1: Parla vostè de sorpreses no agradables. Benzina a l'entrada de Palafolls. Segurament una sorpresa...
0: L'he deixat bé, això, eh? L'he deixat ben acarrilat.
1: M'ho he apuntat i tot. En l'últim ple, tots els partits polítics, la gran majoria de regidors, van dir que no hi estaven d'acord. Això és un posicionament polític, perquè, més enllà d'això, l'Ajuntament continua la tramitació per la possible instal·lació d'aquesta benzinera. Ara com ara, hi ha manera de parar aquesta benzinera, sí o no?
0: Bé, aquesta benzinera, això també hem après que costa d'entendre la gent, no? Que una cosa és el posicionament, que hem tingut sempre, des del minut zero hem traslladat tant a la propietat que legítimament està impulsant aquesta proposta, com a la ciutadania que ha volgut saber i que ha preguntat, diguem, el posicionament a nivell d'equip de govern és el mateix, eh? No ens agrada aquesta proposta, no ens agrada aquesta ubicació per aquesta proposta, i per tant no és del nostre gust. Hi ha per això un procediment, hi ha per això també una normativa a la qual hi estem lligats tots, i que si es compleix, doncs permet la que s'ubiquin aquí aquesta benzinera. La intenció d'aquest equip de govern i d'aquest alcalde és trobar aquesta solució que faci que no s'ubiqui en aquest punt on està ara i, per tant, solucioni aquest problema. I aquesta solució, com més consensuada sigui, millor, perquè afavorirà tant en la tranquil·litat dels veïns com també en els terminis, com també en el procediment.
1: I amb això estem. I amb els veïns, amb la propietat dels terrenys, amb l'empresa que vol entrar.
0: Sobretot amb els que compleixen normativa.
1: És amb l'empresa i amb el propietari dels terrenys.
0: Que de retruc.
1: Ja s'hi ha reunit per parlar d'una possible solució?
0: Ja ens hem parlat, ens hem traslladat algunes opcions, algunes possibilitats, ens hem tantejat. En breu, aquesta setmana tenim una altra reunió també per poder seguir en aquest camí, i aquest és l'objectiu.
1: Al final del túnel hi veu llum, vostè?
0: Jo sempre veig...
1: L'objectiu de no tenir aquesta benzinera.
0: Jo sempre veig llum al final del túnel.
1: Quan es va assabentar vostè que es volia fer aquesta benzinera? Diu l'oposició que fa 2 anys que està entrat aquell projecte i de cop i volta ha saltat les alarmes ara.
0: No, bueno, sí. És a dir, fa un any i més d'un any i mig que va entrar el projecte, i com amb moltíssims altres projectes, que de fet tots que entren a l'Ajuntament, doncs segueix un procediment determinat, i en el mateix ritme i amb el mateix procediment que la resta, aquest ha seguit el seu
1: camí. Ara vostè està fent reunions per intentar trobar un consens, per intentar evitar que s'ubiqui. Potser fa un any i mig era molt més fàcil de trobar aquest consens i no pas ara, amb fets consumats, que hi ha un projecte...
0: Nosaltres com a equip de govern, i crec que tots els equips de govern, el que han de garantir és que tot el procediment sigui estrictament curós amb la normativa, i que per tant se segueixi amb el que toca. Dins del procediment hi ha una finestra a la qual es poden presentar al·legacions, que és en la que estem ara, i en la qual la ciutadania, si no està d'acord amb un procediment i amb un projecte, doncs pot dir la seva. I és garantista.
1: Però la meva pregunta, senyor alcalde, és si fa un any i mig vostè sabia que es posava la benzina i que entenc que...
0: No, llavors... no podem practicar aquest tipus de política imaginant que hi hagi gent que li pugui agradar o que no li pugui agradar els projectes que es puguin presentar a l'Ajuntament. Aquest exemple els he posat moltes vegades als veïns. Els veïns
1: de govern no li agrada aquest projecte perquè els veïns s'han queixat. Sí, no.
0: L'equip de govern des de minut zero no li agrada aquest projecte, i des de minut zero l'alcalde i el regidor d'urbanisme van traslladar a la propietat

0: que aquest no, projecte no...
1: Fa un any i mig, vostè ja,
0: ja vam traslladar que no ens agradava. Ara, nosaltres no som ningú per entorpir o per evitar o impedir un projecte que compleix amb la normativa. Això no, no pertoca, a no ser que fóssim uns cacics o que féssim un tipus de política que no és la que plantegem. El procediment és prou garantista com perquè en un moment determinat hi hagi la possibilitat de poder presentar totes les al·legacions que convinguin.
2: És el que estem ara.
0: Correcte, i l'Ajuntament haurà d'estimar o no estimar, estudiar i valorar. A partir d'aquí, l'Ajuntament farà el procés que, per una banda, a nivell de normativa i a nivell legal s'espera i que faci, i per un altre l'equip de govern ja s'ha posicionat i també té la possibilitat de poder buscar altres vies, que és amb el que estem ara, altres vies per tal de a poder ser doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat com també els neguits i angoixes dels veïns.
2: I aquesta via, aquesta intent d'evitar la instal·lació de la benzinera en el punt on ara com ara es preveu, que és a l'entrada de Palafolls, inclouria també indemnitzacions?
0: No, no està previst que hi hagi indemnitzacions. Es tracta de trobar una nova ubicació que permeti que es pugui explotar correctament sense que això li tingui un cost afegit a l'erari públic de l'Ajuntament.
2: Però el propietari del terreny dirà, home, jo a mi m'ha pagat un lloguer i ara si aneu a un altre lloc a mi no me'l pagaran.
0: Home, sí, perquè en principi el que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
2: Hi ha ciutadans de primera i de segona, com diu l'oposició, perquè diu que hi ha moltes queixes i molt de moviment per evitar la benzinera de l'entrada a Palafolls, de Plenoil, però en canvi no n'hi ha cap, ni hi ha hagut facilitats per instal·lar la benzinera de l'Esclat a l'entrada del municipi.
0: No, així com nosaltres des del minut zero vam traslladar que aquella benzinera l'entrada del municipi aquí al costat de Rotonda no era un element que fos de gust de l'equip de govern aquí a la façana de l'entrada del municipi, pel que fa a la benzinera que va associada a l'Esclat i al model de negoci de l'Esclat, no hem trobat aquesta circumstància i tampoc hem rebut evidentment tampoc hi ha ni molt menys ni la mateixa distància ni la mateixa nivell de densitat d'habitatges, res de tot això existeix i, per tant, aquesta és la raó per la qual no hi ha hagut el mateix tipus de reacció. No hi ha ciutadans de primera i de segona i des de l'equip de govern no es tracta diferent als ciutadans, vinguin d'on vinguin, pensin on pensin i facin el que creguin que hagin de fer.
2: Parlant de ciutadans de vinguin d'on vinguin, pensin com pensin. Tornen a haver crítiques moltes a la piscina pel comportament incívic d'un grup de persones. La piscina de Palafolls és molt barata comparat amb altres municipis. Entrar a la piscina de Margall costa 5 euros, a més en oberta ara fa poc. Palafolls costa 3 euros i mig, això fa que vingui moltíssima gent. Alguna, doncs, que no té el comportament que hauria de tenir. L'any passat ja es va haver de contractar seguretat. Aquest any sembla que anem pel mateix camí?
0: No, aquest any ja s'ha inclòs dins del contracte, ja s'ha inclòs.
2: Pots tornar a haver-hi problemes, perquè les xarxes van plenes de nou.
0: Doncs hi ha hagut, miri, hi ha hagut, soc conscient d'algunes queixes en aquest sentit, avui mateix he estat a la piscina, s'ha canviat l'empresa de seguretat, avui començava una nova empresa de seguretat, estem en contacte constant amb els concessionaris per tal de que totes aquestes queixes doncs, puguin ser gestionades, també les de vinculades a la neteja o vinculades al comportament incívic d'alguns col·lectius, i també hi ha una coordinació que repeteixo, avui comença aquesta nova empresa, hi ha també una coordinació sobre la taula amb la policia local, de manera que aquells col·lectius o aquelles persones que creguin que no han de complir amb la normativa, doncs la policia municipal s'hi personarà i actuarà en conseqüència.
2: Es pot discriminar i fer que els padronats de Palafolls paguin més barat a la piscina?
0: No, és inconstitucional.
2: Però això fan altres municipis.
0: No, és inconstitucional.
2: Per tant, els altres municipis fan coses anticonstitucionals, no sé com seria, no?
0: Bueno, jo l'únic que puc dir és que, a més, amb això la Constitució és bastant clara, és a dir, no es pot discriminar a la ciutadania, ni per origen, ni per religió, ni per orientació.
2: La protecció oficial, vostès prioritzaran els que portin 3 o 5 anys vivint a Palafolls.
0: Però no estem discriminant en aquest sentit.
2: Que no tinguin més de 5 anys a Palafolls.
0: Poden accedir perfectament, i si no hi ha gent que compleixi els requisits, de fet, el cas dels pisos del costat del consum, de Conquilles, són un exemple evident de que no hi ha aquest tipus de discriminació, perquè molts d'ells van ser ocupats o s'han ocupat al seu moment de gent que no estava empadronada per la FOS perquè no hi havia persones que complissin amb els requisits previs, d'acord? I per tant no es discrimina, no s'evita, no...
2: Una pujada de preus generalitzada a la piscina no es contempla, de 3,5 passar 5 euros.
0: Això es pot plantejar, és una qüestió que en les properes, a la discussió de les properes...
2: No sóc jo, que ho està proposant.
0: No,
2: és cas que després diguin que la ràdio fa pujar.
0: No, però això es pot plantejar perquè a les properes ordenances fiscals, aquest és un element que es pot plantejar, però sobre la taula, si s'arriba a un acord amb alguns partits o tots els partits de l'oposició, doncs, i l'equip de govern també ho veu clar, no crec, sincerament, no crec que sigui aquest el problema de l'incivisme, el problema de segons quins col·lectius que puguin venir a la piscina de Palafolls està molt més vinculat, crec jo, a la qualitat de l'equipament, que és molt òptima i en principi doncs, convida a utilitzar-lo, que no aquest euro i mig de diferència entre Malgrat i Palafolls, per exemple.
2: Canviant de tema, perquè les famílies que havien demanat anar amb esprats i que al final van quedar fora, per què no i diguéssim han d'anar a una altra escola, a l'escola de les Ferreries, no n'hi ha més, per què no s'obre la línia aquesta amb esprats i així no han de canviar de lloc?
0: Doncs això forma part de tot unes reunions i uns acords previs que es van fer fa 2 anys amb el departament, en el qual l'objectiu, així com anys enrere es havia fet també ja prèviament, l'objectiu és, la visió que té l'equip de govern és l'àmbit educatiu del municipi en global. De manera que el que s'intenta és que totes dues escoles tinguin les millors circumstàncies possibles per poder executar les seves tasques. I això passa per tenir doncs, els majors recursos possibles i també passa per tenir el millor equip docent possible. Això va vinculat al número d'alumnes de cada una de les escoles, i així com quan estàvem al rati o al rang màxim, no? El rang màxim d'ocupació amb 3 classes per 3 i 2 línies, no? Per escola, i anàvem rotant. Un any tenia 3 línies amb esprats i l'altre, el següent any tenia 3 línies Ferreries per evitar el col·lapse o la congestió de les dues escoles, no? I anàvem rotant. Ara que estem en una circumstància a l'inrevés, no? De falta de natalitat, doncs, i que estem amb 3 línies justes, doncs el que vam proposar fa 2 anys, veient també l'evolució de la natalitat, és dir, bueno, doncs arribarà un moment en el que intentarem plantejar que hi hagin 2 línies un any a Masprats i 2 línies un any a Ferreries, de manera que anem mantinguent aquesta estructura mínima de les escoles per poder garantir una o millor oferta educativa de municipi. Aquesta decisió, que es va prendre amb aquesta òptica de municipi, l'any passat ja es va aplicar, van fer 2 línies a Masprats i 1 línia a Ferreries, coincidint en aquest sentit amb la preinscripció, que hi havia més preinscripcions a Ferreries que amb esprats que Ferreries, no? I aquest any s'aplica a l'inversa, 2 línies de Ferreries i 1 línia amb esprats. Han quedat 5 famílies que els hi tocaria anar a Ferreries. L'any passat van quedar 2 o 3 famílies que no van poder anar a Ferreries i van haver d'anar amb esprats, i això és una constant que ha passat també quan teníem 5 línies plenes, també ens passava això, que hi havia famílies que no acabaven d'encaixar la seva prioritat, no? Amb l'oferta.
2: I sap vostè si s'han inscrit finalment a Ferreries aquestes famílies, perquè amenaçaven de marxar del municipi?
0: Sé que aquestes famílies tenen l'objectiu de lluitar fins al final, el que ells creuen que han de lluitar. Nosaltres ens hem reunit reiteradament, hem parlat moltíssim, i els hem inclús també aconsellat des de tota la bona fe per part nostra, no? Del que creiem que hauríem de fer, i sobretot de la garantia que ens suposa per nosaltres tenir 2 propostes d'escoles molt ben valorades des de arreu, i que garanteixen la qualitat educativa de les criatures. Per tant, i això és el que ens hem de vetllar com a ajuntament i com a municipi. A partir d'aquí, les famílies faran el que creguin convenient, perquè tenen els seus drets i fins on te creguin convenient.
2: Quan tindrem nou inspector de policia a Palafolls?
0: Doncs les bases han d'estar a punt estan aprovades, han d'estar a punt de publicar-se, si no és aquesta setmana, a principis de setmana que ve es publicaran les bases, i per tant s'inicia el procediment. Entenc que estem parlant setembre-octubre, hem de poder tenir el nou cap de la policia.
2: Hi ha qui diu que aquesta figura, la figura de l'inspector, és per policies grans de municipis de més de 15.000 habitants. Això és així?
0: De fet, no trobaríem exemple. La llei no diu això. La llei diu que han de tenir-lo. La majoria, igual que la llei diu això, la majoria de les policies del nostre tamany no tenen un inspector, sinó que funcionen amb soci inspector o amb sergent o sergenta. A partir d'aquí també trobarem
2: nosaltres un
0: també trobarem exemples d'en què hi ha policies en les que sí que existeix del demà nostre on hi ha un inspector o inspectora. La solució en aquest sentit és per poder garantir un millor projecte de policia, i hem cregut que era necessari.
2: I la cúpula seria inspector d'una banda, sotsinspector, sergent, caporals i agents?
0: Sí, no, en el moment en què tinguem sotsinspector, inspector o inspectora, s'amortitzarà la plaça de sergent i tindrem sotsinspector o inspectora, sotsinspector o sotsinspectora, i els caporals i els agents.
2: Deia Dolors Agüera que el que caldria és reforçar la base i no pas posar o coronar aquesta estructura, no, orgànica de la policia. S'està treballant en aquesta consolidació de la base de la...
0: Jo agraeixo que digui això, perquè recordo perfectament quan ell estava a l'equip de govern i nosaltres vam entrar l'any 2019, que hi havia en global 16 membres a la policia, i ara n'hi ha 23. Bueno, doncs, i no hem crescut, i el municipi no ha crescut tant, ha passat de 9.900 a 10.100.
2: Estàvem molt malament abans que...
0: Estàvem per sota de ràtio, ara estem per sobre de ràtio a nivell de... Que estaria bé tenir més policies municipals? Sí, com també estaria bé tenir més arquitectes, com també estaria més bé tenir més tècnics de diversos...
2: Redactors a la ràdio.
0: Ah, exacte, més redactors a la ràdio, com vostè sempre recorda, no? O com més... Però tot això s'ha de pagar. Tenim una policia, és important que això també la ciutadania ho entengui. Tenim una policia que està per sobre de ràtio. Això què vol dir? Que tenim més policies per 1.000 habitants que el que marca la llei. Això vol dir que en tenim suficients? Sempre se'n pot tenir més, sempre pot ser més ben dotada, però no en tindrem mai prous per poder cobrir aquelles situacions puntuals que acaben agafant rang de categoria. Què vol dir això? Que quan un pateix una circumstància molt concreta, no li serveixen les estadístiques. No li serveixen que li diguin que Palafolls és dels municipis de llarg del Maresme i de Catalunya amb menys conflictivitat. No li serveix de res, perquè acaba de passar per una circumstància negativa. Nosaltres, en aquest sentit, hem de garantir que tinguem les millors condicions possibles. Això està garantit, i que Palafolls, en aquest, tenim sort de que és un municipi tranquil amb les seves problemàtiques, i que s'ha de treballar. Doncs es treballa per intentar millorar sempre aquesta circumstància.
2: Hem parlat d'aquest nou inspector de la policia, també tenim un nou càrrec de confiança des de fa unes setmanes. Això augmentarà capítol 1, és a dir, despesa de personal, sí o no?
0: No, aquest càrrec de confiança és el que fins fa dos dies era l'arquitecte municipal, una persona que té un nivell de coneixement del municipi i una capacitat tècnica que valoro, que no podem perdre si ell no vol. Ell té ganes encara de treballar, i per tant està pressupostat la seva, de fet és un estalvi, està pressupostat la seva figura durant tot l'any com a arquitecte municipal. No cobra el mateix com a càrrec de confiança, cobra menys.
2: Cobra menys perquè no signa, però cobra de signar.
0: Cobra menys, sí, però cobra menys perquè tampoc fa de coordinador de tot l'equip, i com a, d'acord, i per tant no suposa més diners pel municipi, ni molt menys, i el que sí que suposa és la garantia de no perdre aquell coneixement tan important.
2: Vostè deia, cobrar més també perquè coordinava l'equip, ara no coordina, hi haurà algú que haurà de coordinar, per tant, suposo que haurà de cobrar. Bé, també
0: haurem de treure la plaça de... ara el tenim interinatge, diguéssim, no? Haurem de treure la plaça d'arquitecte municipal. No només aquesta plaça, també hi ha altres places que s'han de treure. El responsable jurídic de l'àrea urbanística no està cobert des de fa molts i molts anys, no? I l'activitat urbanística d'aquest municipi convida a tenir aquesta plaça, però això sí que seria un nou sou que anem valorant any a any en els pressupostos, si som capaços de poder assumir o no podem assumir.
2: És un problema que el capítol 1 passi del 50% del pressupost ordinari de l'Ajuntament?
0: No és desitjable. No és desitjable.
2: I com ho retallem? Perquè em surten tres possibilitats a mi, eh? Una és retallar personal, la que cobri menys,
0: sí.
2: I l'altra és augmentar impostos.
0: Sí. I segurament a vegades és un ABC, no? No és un A o B o C, no? Retallar sous dels treballadors és una, en general, una mala solució per dues causes. Primera, perquè genera una conflictivitat que acaba redundant negativament amb la feina i amb el servei de la ciutadania, i segona, perquè la immensa majoria, i això ho puc dir amb total certesa i orgull, la immensa majoria dels treballadors públics d'aquest ajuntament treballen, i treballen molt, i es guanyen el seu sou. Per tant, aquesta no seria la resposta. Ara bé, l'evolució dels ingressos, i no només vol dir increment d'impostos, l'evolució dels ingressos també té una part substancial en les aportacions que fa l'Estat, les aportacions que fa la Generalitat, algun tipus de subvencions determinades que rebem que permeten un mínim joc, no? Tot això també influeix en els ingressos de l'Ajuntament, i això ho hem de tenir en compte. I d'altra banda, també es poden fer esforços, no tant retallant, sinó no cobrint algunes de les places. Ara li parlava, per exemple, del responsable jurídic de l'àmbit d'urbanisme. Aquesta plaça no està coberta, tot i la necessitat de cobrir-la, No la tenim coberta. No vol dir que no es faci la tasca que es fa. Aquesta tasca es fa, es du a terme, no? I amb un esforç important per a altres persones. Aleshores, el que estem intentant també és ser el màxim d'eficients possibles amb els ingressos que tenim.
2: Tenim encara moltes preguntes, senyor alcalde, per tant, anem en brevetat. Les trobades que vostè ha fet aquest últim any, trobades a l'alcalde de diferents àmbits del nostre municipi, el comú denominador ha estat l'incivisme. Deixalles, els excrements dels animals, la velocitat dels vehicles. Escolti, com ens hi posem amb això?
0: Bé, aquesta és una queixa molt reiterada per part de tota la ciutadania, que jo sempre aprofito per dir, quan venen les persones en aquestes trobades, que clar, que la radiografia de les persones que venen no és la mitjana del municipi, ni molt menys, perquè són persones que han decidit dedicar un temps personal a anar a parlar amb una trobada pública amb l'alcalde de problemes del municipi. Aquestes persones, normalment, la seva actitud a l'hora de conviure sol ser absolutament cívica, perquè ja és responsable, no? Què passa amb les persones que no tenen aquesta actitud? Hem de ser conscients, per una banda, que existeixen, que intentem, que hem fet i seguim fent molta pedagogia per intentar que entenguin que un municipi degradat també és redundant negatiu per ells, no? També tenim una capacitat que també anem aplicant des d'un punt de vista punitiva, des d'un punt de vista de la policia, per posar multes en els casos que s'identifiquen els responsables, no? Però el que és important és que tots plegats siguem molt sensibles i que no ens faci vergonya que quan algú no fa les coses bé el marquem, li indiquem, o fins i tot hi hagi una denúncia de dir, no, escolta'm, aquí hi ha hagut aquest... Per què? Perquè no tenim... És impossible, i no farem un gran hermano del municipi, no tenim el control per poder actuar.
2: Però vostè el que està demanant és que s'enfrontin els incívics.
0: No cal que s'enfronti, poden traslladar la queixa a la policia directament. Si creuen convenient poder traslladar la queixa a la persona, potser poden tenir una bona resposta o una mala resposta. En aquestes trobades ens diuen que no, sovint és una mala resposta perquè són gent mal educada.
2: Ens acostuma a passar, sí.
0: També hem constatat, i també s'ha acceptat conjuntament, que estem parlant d'un problema que, tot i que existeix, és molt menor que altres municipis, no? Però, clar, nosaltres en aquest sentit el que hem de buscar és l'excel·lència. I per tant, doncs, home, si estem en un notable, doncs treballar per aquesta excel·lència.
2: Ara sí, de forma molt breu, senyor alcalde, vostè sabia o imaginava que el PSC i Palafolls-Som estaven en converses en la passada tardor intentant negociar una moció de censura? Li constava en aquell moment?
0: Sí.
2: Com pot ser que vostè sí i a membres del PSC ni ho sapiguessin?
0: No ho sé.
2: I què li sembla?
0: Bueno, em sembla que és legítim, estem en minoria, poden investigar opcions per poder valorar, doncs, arribar a l'equip de govern. Altra cosa, si vostè em preguntés si em sembla que és el millor pel municipi.
2: Home, entenc que vostè em deia que no.
0: Evidentment no. Evidentment no, però és legítim que ho facin, només faltaria.
2: Si fa 3 anys, quan va acabar les eleccions municipals, li haguessin dit a vostè que acabaria pactant pressupostos i ordenances amb el PSC, que era la seva alternativa, diguéssim, lògica a l'Ajuntament, s'ho hagués cregut o no?
0: Igual que em va costar creure en el seu moment, i vaig ser molt feliç i m'agradaria que es posés en valor també, com vàrem pactar els pressupostos amb Palafolls-Som el primer any.
2: I per què s'ha torçat la relació amb Palafolls-Som? No, bueno, vostès en les seves xarxes socials han apuntat directament en aquesta formació, nosaltres, com una formació que, home, remou una mica l'ambient polític.
0: Nosaltres normalment no busquem gairebé mai la confrontació. No crec que un equip de govern hagi de buscar la confrontació amb ningú, al contrari, ha de dedicar-se a governar. El que pot haver passat és que nosaltres contestem a tota una sèrie d'afirmacions que ens semblen altament injustes i algunes malintencionades. Això pot ser que sí que ho hem fet, no? I que ho seguim fent, perquè la gent, estem en una dinàmica, sap què passa? Que estem en una dinàmica general en la qual la gent compra molts missatges que són absolutament falsos i malintencionats. Ja no parlo ni de Palafolls, sinó parlo en general, no? De
2: trumpisme.
0: Exacte. Aquest és el màxim exponent, el trumpisme, no? Però també a nivell estatal en tenim, i a nivell de Catalunya també el tenim. És a dir, són missatges que no tenen a veure amb la realitat. La realitat ens agradarà o no ens agradarà, però el procediment és el procediment, l'administració és l'administració, i allò que ens uneix, l'únic aspecte que ens uneix, és el bé comú. Per tant, carregar-se allò que ens uneix, que és el bé comú, no sembla el més intel·ligent. I per molt que pugui donar-te algun rendiment a curt termini per poder precisament ocupar un espai de govern en el qual hauràs d'exercir la responsabilitat d'aquest bé comú, no? No ens sembla, i per això també exposem el nostre punt de vista, però no busquem la confrontació, i sempre que podem intentem reconduir-ho.
2: És el que Rosa García deia, no tot s'hi val per governar?
0: Sense cap mena de dubte.
2: Amb el PSC s'entén millor?
0: Amb el PSC actual, sí.
2: Amb el que hi havia abans de Nadal costava més.
0: Costava més.
2: Però igualment, el que va marxar el senyor Agüeda, el senyor Victòria, que va marxar abans de Nadal, deia que no han complert res del que hem pactat amb ells.
0: És curiós perquè
2: ja deia també que hi havia moltes coses que...
0: És curiós que ho diguin aquests dos membres, perquè del PSC actual, bueno, ara la senyora Montse Rovira també havia estat equip de govern, però ells dos són els que tenien més experiència com a equip de govern i són perfectament conscients de quin és el procés a l'hora d'executar totes aquestes qüestions que ells comenten. I no se'ls ha amagat, en cap moment se'ls ha amagat en quin procés estem, han sigut perfectament conscients dels projectes inicials, de la dotació i la creació de les aplicacions, les partides pressupostàries per poder-ho executar, de les propostes que els han plantejat per veure si els agradava o no els agradava, tot això s'ha explicat. Després, si el que volen dir no, però encara no està fet, doncs és cert, però és una lectura com a mínim interessada d'una realitat que busca el que busca. Jo no repeteixo, que ara mateix ens entenguem més bé no vol dir que no vulgui que ens entenguem bé amb la senyora Güera o amb la senyora Victòria o amb Palafolls Som o amb tots quatre, si és que s'acaben unint com a tal, perquè en principi sempre he cregut que les persones que es presenten és perquè volen treballar per Palafolls i per fer un Palafolls millor.
2: Vostè es presentarà a les properes eleccions municipals? Ja ho sabem o no?
0: Doncs sé que hi ha un neguit important sobre aquest aspecte de la gent que m'aprecia, de la gent que valora la feina que fem.
2: Perquè es presenti o perquè no?
0: Crec que perquè em presenti. Crec també sé d'haver-hi un neguit important per la gent que no ho valora i que s'estimaria més que no em presentés. Mínim, això coincideix en els neguits, des d'òptiques diferents. Jo vaig plantejar-me tota una sèrie de preguntes prèvies jo no sé treballar d'una altra manera que no sigui donant-ho tot, i donant-ho tot vol dir un exercici i una despesa d'energia molt, molt, molt important. Si jo valoro o entenc que no tinc aquesta força per poder tirar endavant, no em presentaré. Estic a la darrera fase, vol dir que en un mes,
2: Festa Major?
0: Abans de Festa Major haig d'haver traslladat, abans de vacances d'agost, haig d'haver traslladat què faig o què no faig.
2: Per tant, aquest mes de juliol.
0: Sí.
2: Més o menys. Senyor Francesc Camany, alcalde de Palafolls, moltíssimes gràcies per ser avui a l'Assumptes Interns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris de la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant i destorbant, amb enfrontaments també amb altres banyistes i també amb el propi personal de la piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per tal de fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar ja amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives pels qui no compleixin la normativa.
1: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complint la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com a spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només algunes dels comportaments detectats en aquestes darreres setmanes a l'equipament i que han tornat a posar en alerta tant usuaris com també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta pujar preus o fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que hi ha, per exemple, una onada de calor.
1: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades a vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carrega Reagan, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el no tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat. 107.7
3: FM. Entres a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I repassem els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran.
6: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit, perdoneu, en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb la mobilitat, transport públic, salut, educació o seguretat.
3: A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi Pratsavalls, disculpa.
7: Sí, l'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidora d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis.
3: Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer.
8: Segons les dades de l'estació meteorològica del Far de Calella, la calor s'ha fet especialment intensa en la recta final del mes, amb mínimes que no han baixat dels 20 graus durant diverses nits consecutives i màximes que han arribat fins als 32 graus. I pel que sembla, el juliol no té cap intenció de donar-vos una treva.
3: I dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani Grau.
9: El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per sortir al sol. Només queden 3 dies perquè amb la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a omplir de gom a gom el Pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans de la data del concert ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles.
3: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe amb Martí Capçada.
10: El cicle començarà el 7 d'agost i comptarà amb actuacions d'Elia Sampai, Agustí Borriel, Delizar Sons i Soroche, a més de joves talents de l'Escola de Música de Llavaneres.

0: 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes dels pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a la mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre els municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-li una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu, es demanen millores en centres concrets, al Masnou, a Montgat o Mataró, entre d'altres. I en matèria de seguretat, es vol un augment d'efectius policials al Maresme, d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
0: Detenció per intent d'homicidi a Premià de Dalt. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Premià de Dalt informava ahir de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen, els fets es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien en el mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet, causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut. Però, segons ha pogut saber avui Premià Mèdia, l'home, amb antecedents per diferents delictes, ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar d'altra banda a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, paral·lelament, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
0: Canviant de qüestions, a Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'alguns usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi.
2: Sí, és així, perquè de fet no fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i amb enfrontaments amb d'altres banyistes i els mateixos socorristes. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Labart, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives per a qui no compleixi aquesta normativa. Escoltem-la.
3: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sento molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
2: Des de persones que usen la piscina petita com un spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només alguns dels comportaments destacats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o fer exclusiva la la piscina per als empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé i especialment ara en una onada de calor. A la Bar també ha explicat que s'han fet canvis a la normativa com permetre les cadires a la gespa, que no es pot fer, sempre i quan tingui un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica i respectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades als vigilants, als socorristes o als encarregats de la piscina per poder actuar al moment.
0: Gràcies, Jordi. Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, dormir amb el ventilador encès, obrir finestres de matinada o donar voltes al llit intentant trobar una mica de corrent d'aire fresc. Són escenes que s'han fet habituals aquests últims dies i que s'expliquen pel fet que la calor nocturna s'ha instal·lat abans d'hora. El mes de juny s'ha acomiadat encadenant diverses nits tropicals, és a dir, amb els termòmetres que no han baixat dels 20 graus. Segons el meteoròleg del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, aquest episodi es va registrar coincidint pràcticament amb l'arribada oficial de l'estiu.
5: El primer valor que tenim per damunt dels 20 graus es va registrar el dia 21 de juny i la temperatura va ser justament de 21,3 graus de mínima. El 22 també va ser justament de 22 graus, el 23 de 21 graus i mig, el 24 i 25 vam tornar a quedar per sota, és a dir, el Sant Joan, i el dia posterior vam quedar una mica per sota dels 20 graus, no, d'aquesta línia de psicològica, no, de les que serien temperatures realment que no ho són tant, i va quedar amb 19 graus i mig tant el 24 com el 25 de juny. A partir d'aquí, doncs les temperatures van pujant, el dia 26, 21 de mínima, el dia 27, 22 de mínima, repetint el dia 28 i el dia 29, doncs també aquestes temperatures de 22, al voltant dels 28, fregant els 23 graus.
4: En total, l'estació meteorològica del Far ha registrat 8 nits tropicals durant el mes de juny, 6 d'elles pràcticament consecutives en el tram final. Per sort, encara no s'ha arribat als 25 graus que marquen les anomenades nits tòrrides, aquelles que converteixen el descans en una missió gairebé impossible. La calor també s'ha deixat notar durant el dia. De mitjana, les temperatures màximes han estat aproximadament un grau superiors a les habituals per a un mes de juny. El pic es va registrar el diumenge 21, quan el termòmetre del Far de Calella va enfilar-se fins als 32 graus. I si algú espera que el juliol arribi amb més fresca, les previsions no conviden a l'optimisme. Quim Serra explica que els mapes continuen apuntant cap a temperatures superiors a la mitjana, sobretot fora de les zones de muntanya.
5: És possible que sí, almenys pels mapes que hem pogut veure sí que és veritat que donen una precipitació per sobre de la mitjana cap a l'àrea del Pirineu, i això evidentment de retruc implica també unes temperatures una mica més baixes, però només cap allà, cap a aquesta zona, al terç nord de Catalunya, diguéssim, no? Del que estigui el Prepirineu cap al Prepirineu, i en canvi la resta, temperatures per sobre de la mitjana, no molt, però clar, és que el mes de juliol ja és estadísticament un mes molt càlid. Llavors, encara que tinguem, posem per cas, mig grau per sobre de la mitjana, estem parlant de molta calor.
4: El juliol acaba de començar i tot indica que encara ens farà suar de valent. De moment, doncs, sembla que tocarà tenir el ventilador o l'aire condicionat ben a prop o buscar ombres i zones per refrescar-se com es pugui.
0: Seguim avançant. L'Ajuntament de Premià es felicita d'un descens de queixes interposades al síndic de Greuges a Premià de Mar, Martí Capçada.
6: Així és, l'Ajuntament es feia ressò ahir amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, amb un 30,8%, d'administració pública i tributs, amb un 20%, de polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, amb un 23,1%, i consum també amb un 23,1%. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 el 2024. Diu la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Palafolls busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada, Jordi Prats Avalls.
2: Sí, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada del programa Assumptes Interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat. Sobre la possibilitat de la instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per a l'erari públic i respecti també la voluntat de les diferents parts. Escoltem-lo.
7: A poder ser doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
2: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà a la tardor, amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombar de l'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com a passat, per exemple, en el municipi veí de Malgrat de Mar. Alemany ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte. Assegura que hi ha municipis que, com el nostre, tenen la figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en els darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana, de fet, que reprovin les actituds incíviques o que avisin a la policia per poder multar-los. L'alcalde assegura també que sabia dels intents de moció de censura entre el Partit Socialista i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat en la recerca dels beneficis electorals, però que es carreguen, diu també, al benestar comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que denuncia Rosa García, portaveu del Partit Socialista.
0: Canviem de tema. El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Jordi Duran.
1: Doncs sí, s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera a les 9 de la nit. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
8: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
1: La programació continuarà amb el dimecres 8, on es farà un concert d'Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicals amb rima folk rock, mediterrani Mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Dimecres 15 hi haurà un espectacle de narració oral, Curts Crus, grans arguments, poques paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. I, finalment, dimecres 22, cantada especial a càrrec de la coral Palatolio, amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.
0: I tot a punt per la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella. Sergi.
4: Calella ha donat avui el tret de sortida a la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran, una iniciativa impulsada per l'Esplai de Calella i Calella Marxa, que torna a combinar esport, música i convivència amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu. Durant una setmana, el Passeig Manuel Puigvert i altres espais de la ciutat acolliran competicions esportives adaptades, exhibicions, balls i revetlles obertes al públic. La proposta va néixer per mantenir l'activitat entre les edicions de les tradicionals Olimpiades de la Gent Gran, que se celebren cada 4 anys. El president de l'Esplai de Calella, Josep Maria Granyó, explica que la idea va sorgir arran d'una conversa amb Martí Barrera, de Calella Marxa, i que amb el temps s'ha convertit en una cita consolidada del calendari estiuenc.
9: Aquesta idea va néixer amb una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que teníem, organitzàvem les Olimpiades, claro, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any, doncs no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, doncs fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé.
4: L'organització ha adaptat el programa per minimitzar els efectes de les altes temperatures, traslladant la major part de les activitats al Passeig Manuel Puigvert, aprofitant l'ombra dels plataners i apostant per esports de baixa exigència física. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i també comptaran amb la participació de grups procedents d'altres municipis, com Caldes de Malavella, Sant Pol o Canet de Mar.
0: I el metge Antoni Beltran dona nom al cap de Canet. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Canet ha aprovat batejar el centre d'atenció primària de la nostra vila amb el nom d'Antoni Bertran i Fontanals. Tot el consistori va votar a favor d'aquesta proposta, que vol servir de reconeixement a la figura d'aquest metge que va exercir la seva professió a la nostra vila i que va ser tot un referent mèdic per canetencs i canetenques. L'alcalde Pere Xireu va iniciar la seva intervenció tot afirmant que la voluntat d'aquest equip de govern era un reconeixement a la figura i memòria del doctor Beltran, metge de capçalera de Canet durant més de 20 anys. Xirau va afirmar que havien trobat que era el més encertat posar-li el nom al cap que no pas a un carrer o plaça. Des de l'oposició, la proposta va ser acollida positivament per tots els grups polítics. Jordi Castellà, de Millorem Canet Primàries, es felicitava per aquesta elecció. La regidora no escrita, Mònica Ventura, reconeixia que té molt sentit en posar-li el seu nom al centre d'atenció primària. En canvi, per part de la CUP, Andreu Graupera considerava que també es podria haver optat per un nom de carrer. Una mica més crític era el portador del PP, Albert Martínez, i és que el regidor, tot i considerant que és una idea encertada, demanava fer un reglament del nomenclàtor. Per últim, la regidora socialista Marianne Gómez afegia que és un acte de justícia i d'agraïment col·lectiu.
0: I avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Jordi Duran.
1: Sí, avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu dels recursos humans i materials per a garantir la seguretat durant els mesos més de més risc. El Parc de Bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per a la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu disposa ara de millors garanties per al primer atac davant d'un foc. Es comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un altre 100% forestal, a més del suport d'una pick-up de les ADF. El parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers de voluntaris de la zona, com ara els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. possible. Aquest dispositiu se suma a una tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament de Tordera. Davant de l'arribada d'altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural.
0: Aquest dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani.
10: Sí, ja faria que des de Sam Music, organitzadora del festival, treballen per tenir-ho tot a punt. L'Ajuntament ha dut a terme diverses reunions de coordinació per tractar temes clar com la seguretat o la neteja. El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per veure sortir el sol. Aquest dissabte només queden 3 dies perquè arribi la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a complir de com o com el pla d'en Sala. I és que 4 mesos abans, com ja informàvem en aquest programa, ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles. El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. L'edició d'enguany torna a tenir plena de grups mítics i emergents en una combinació que no falla any rere any i ja en van 12. Enguany pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buos i els Catarres, però també artistes emergents com ara Maria Jaume i la Ludwig Van, que per primera vegada actuen al Canet Rock. La directora del Canet Rock, doncs, ja Marcudé, es felicitava per tenir aquest cartell tan complet, que complementen Figaflaues, 31 Fam i els manesencs de Tallets i Ginestar també hi seran plens d'energia i amb els sons i temes que més en defineixen, però sense dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga. La banda valenciana s'acomiada dels escenaris amb una gira durant aquest 2026 i ells seran els encarregats de veure sortir el sol des del Canet Rock. Com altres anys, també hi participaran el DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i per primer cop DJ Kuzu. Més enllà de les actuacions del festival, oferirà una àmplia proposta gastronòmica i zones de descans, àmplia proposta de descans adaptades a les altes temperatures, dèiem, posteriors a la primera onada del calor. Per garantir una arribada esglaonada i segura, s'ha programat un reforç especial de la línia R1 de Rodalies.
0: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe, Martí.
6: Doncs sí, Gemma, la Casa de Cultura Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres tornarà a ser l'escenari de les nits de Massorrà, el cicle musical d'estiu que omplirà els divendres d'agost de concerts en directe. La programació arrencarà el 7 d'agost i oferirà 4 vetllades gratuïtes que combinaran talent local amb artistes convidats en un entorn a l'aire lliure. Cada jornada començarà a 9:45 del vespre amb les actuacions de joves músics vinculats a l'Escola de Música de Llavaneres, donant pas a 10:00 als concerts principals. Entre els artistes destacats d'aquesta edició hi ha Lia Sampai, Agustí Burriel, que oferirà un tribut a Frank Sinatra, The Lizard Sons amb versions acústiques de grans clàssics del rock i Soroche amb una proposta que fusiona la cançó d'autor, el bolero i la música d'arrel. L'entrada serà gratuïta en totes les actuacions i el recinte disposarà de servei de bar. L'organització recorda que no es permetrà l'accés amb mascotes. Amb aquesta iniciativa, Llavaneres torna a apostar per la música en directe i per convertir les nits d'estiu en un punt de trobada cultural per veïns i visitants.
0: I encara a Llavaneres, l'Arxiu Municipal digitalitza el llegat fotogràfic de Quim Bertran. Martí.
6: Correcte, l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat la digitalització del fons fotogràfic de Joaquim Bertran i Planes, una de les figures més destacades en la preservació de la memòria històrica del municipi. El projecte permetrà conservar i fer més accessible un dels arxius documentals més valuosos de la vila. En aquesta primera fase s'han digitalitzat 834 fotografies, agrupades en 145 reportatges, amb imatges que abarquen el període comprès entre els anys 1910 i 1987. El fons recull escenes de la vida quotidiana, activitats culturals, actes socials i esdeveniments que han marcat la història de Llavaneres al llarg del segle XX. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la conservació del patrimoni fotogràfic i facilitar-ne la consulta i la difusió entre la ciutadania. L'Ajuntament preveu continuar els treballs de digitalització en els pròxims anys per posar a l'abast de tothom aquest aquest important llegat documental. Quim Bertran, que va morir l'any 2021 als 89 anys, va ser el cronista gràfic de Llavaneres durant dècades. Amb la seva càmera va documentar la vida del municipi i va recopilar fotografies antigues de l'any 2016 que va cedir a l'Arxiu Municipal, deixant un llegat imprescindible per preservar la memòria col·lectiva del poble.
0: Molt bé, moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dimecres, primer dia

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
8: Visita el portal
7: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
0: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
9: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
10: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
11: Bona tarda, Gemma, com estem?
10: Molt bé, tu què tal, com va això?
11: Doncs molt bé, anar fent ja mitjans de setmana, eh?
10: I tant, passen els dies relativament ràpid, no? Podríem dir, o lents?
11: Bueno, et diria que és aquella sensació de que passen lents els dies, però a la que no et dones compte ja estàs a divendres. O sigui, és una sensació ambigua, et diria.
10: Molt bé, doncs Martí, comencem aquesta secció. Explica'ns avui de què es parla el Maresme.
11: Doncs el Maresme, avui es parla del futur ferroviari de la nostra comarca després de que el nou pla de serveis ferroviaris de la Generalitat fins al 2040 hagi deixat fora algunes de les grans reivindicacions del territori. El document preveu allargar l'R1 fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028, una millora que permetria connectar el Maresme amb el Vallès sense haver de fer transbordament a Barcelona. També es planteja duplicar la freqüència de l'RG1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Però el que ha generat més debat, Gemma, és precisament el que no apareix, ja que el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, considerat clau per reduir incidències, i també l'arribada del tren orbital fins a Mataró. El pla només preveu aquesta línia fins a Granollers, deixant sense calendari la connexió amb la capital del Maresme.
10: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
11: Doncs aquesta setmana les xarxes continuen molt pendents, com no pot ser d'una altra manera, de la situació a Venezuela després dels greus terratrèmols viscuts el 24 de juny. El darrer balanç eleva, perdoneu, la xifra de víctimes mortals a 1.943, mentre que hi ha més de 10.500 persones

0: ferides i prop de 16.000 damnificades. Més enllà de les xifres, les imatges compartides des de les zones afectades mostren edificis completament ensorrats, equips de rescat treballant sense descans i milers de persones que encara no poden tornar a casa. També preocupa molt la crisi humanitària i sanitària, amb manca d'aliments, serveis bàsics col·lapsats i hospitals saturats. Diversos països, entre ells Espanya, ja han anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa.
1: I el tema curiós del dia?
0: Doncs de tema curiós, avui us porto que el dia d'avui, és a dir, el 1 de juliol, se celebra el Dia Mundial dels Acudits, una jornada dedicada a recordar els beneficis de l'humor i del riure. Tot i que no és una diada oficial, cada any guanya més popularitat arreu del món i anima la gent a compartir acudits o, si no te'n saps cap, doncs moments divertits. I és que riure no només ens alegra el dia. Diversos estudis assenyalen que el riure ajuda també a reduir l'estrès, afavoreix l'alliberament d'endorfines, millora l'estat d'ànim i fins i tot reforça les relacions socials. Així que avui ja teniu una excusa per explicar un bon acudit, encara que sigui d'aquells dolentots que fan més un somriure, et diria jo, fals que un riure, però bé, avui és el dia de dir-los.
1: Molt bé, doncs mira, ja que és el Dia Mundial dels Acudits, Martí, te'n porto tres, no un, tres acudits.
0: Home, però això és un regal que em fas. A veure, sorprèn-me, però no sé, a mi no em fan gaire gràcia, ja t'ho he dit abans, però va, tinc esperança.
1: Va, a veure, el primer és: quin és el campionat de busseig més famós del Japó?
0: A veure...
1: Toco fondo.
0: Però és que, Gemma, aquest me l'has dit abans.
1: Ai, vale. Doncs un altre, un
0: no,
1: altre,
0: bé,
1: un altre.
0: Bo, et poso un 7.
1: La fruita més divertida.
0: De veure?
1: La naranja, ja.
0: Buf, mare meva. Molt dur, aquest segon. Va, a veure el tercer si millora la cosa.
1: Vale, com es diu calçotets a Escandinàvia?
0: A veure, aquest té bona pinta.
1: Escandinavo.
0: Vale, aquest m'ha agradat més, eh?
1: Molt
0: bueno,
1: bé.
0: Ja
1: va,
0: està,
1: prepara't
0: ja.
1: Algun i després ens l'expliques.
0: Vale, vinga, a veure quin em ve pel cap.
1: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona, Martí?
0: Doncs precisament la pregunta d'avui que fem a les nostres xarxes és si sou d'aquells oients que us fan riure els acudits, com crec que vindria a ser la Gemma, o dels que no us acaben de fer el pes o preferiu un altre tipus d'humor, com seria, crec que el meu. Així que també crec que és una cosa que la societat es divideix en dos i ara és l'oportunitat per veure com la gent de la nostra comarca es decanta cap a una banda o cap a l'altra. Així que podreu votar amb un sí o amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Jo ja t'avanço i ho has encertat molt bé. A mi, com més absurd sigui l'acudit o la broma, millor. En el teu cas, doncs, sembla que no et fan el pes, eh?
0: Bueno, és que, saps què passa? Sí que m'agraden, el que passa és que em generen més una situació incòmoda que... Perquè quan algú riu d'una broma és perquè surt d'una manera espontània, però quan algú et diu, vaig a explicar-te un acudit, ja et posa com en una tessitura que t'has de riure, llavors m'incomoda una mica, però bueno, sí que m'agraden, eh?
1: Molt bé, doncs veurem si a la gent que escolta l'Ona Maresma, doncs els hi agrada aquestes bromes o no. Martí, gràcies, fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: Molt bé, ara és moment de parlar d'un tema que afecta directament a Sant Cebrià de Vallalta, a les franges perimetrals que serveixen per evitar la propagació d'incendis. I doncs bé, recordem que cal tenir els deures fets en un context on el canvi climàtic accentua cada cop més doncs, els incendis, per exemple. Així que, Dani Grau, endavant.
1: Doncs no, és que la Sant Cebrià té els deures fets. Altres poblacions, com malauradament s'està demostrant, no els tenen fets. Albert Pla, bona tarda, què tal? Hola.
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé. Per cert, abans de parlar de focs i de Sant Pere i de Sant Pau i tal, què anava a dir? Hem d'anunciar que no et presentaràs a la reelecció i després de 8 anys o quants doncs deixaràs de ser bueno, alcalde de Sant Cebrià, no?
2: Correcte, correcte. 8 anys. Ja el 2019 queda molt lluny. Tenia 25 anys aleshores quan vaig guanyar les meves primeres eleccions i em vaig presentar com a candidat per primera vegada. I bé, d'aquí més d'un any s'acabarà aquesta etapa apassionant i meravellosa que és la política municipal. Sempre he pensat i sempre ho he manifestat que aquesta dedicació, no, la implicació política municipal la recomano absolutament a tothom. Tothom hi hauria de passar, però també sempre he dit que ha de ser una època de la vida, aquella època que hi pots dedicar intensament a millorar la vida dels teus veïns i veïnes. Jo compleixo una etapa, la tanco, ara tornaré doncs a la empresa privada, però és un món que agrada, eh? És un món que sempre sí. Crida.
1: Però bueno, el que no és gaire habitual la teva, diguéssim, decisió, perquè hi ha molts que, vull dir, i no parlo de partits polítics en concret, parlo de polítics que es pensen que són imprescindibles i no marxen ni mai garràs i, diguéssim, que són els electors els que els foten fora perquè, diguéssim, ja han cremat una etapa o ja estan més cremats que la pipa d'un índio. Això és així, Albert.
2: Correcte, això cadascú sap lo seu. Sí que és cert que evidentment podria continuar, però jo vaig fer les meves balances personals, vaig estudiar també la situació del municipi i a mi sí que em toca tancar una etapa. L'idea que la meva família, l'idea que el meu entorn, a la meva estimada filla que farà 2 anys al setembre, i per tant ara cap a la privada tancar aquesta etapa meravellosa. I repeteixo, és important que hi hagi renovació en aquests llocs, tal i com dius, que cada cop hi entri gent nova, que ho vegi, perquè realment des de fora es veu tot molt fàcil, però des de dins la laboriositat i el dia a dia és molt intensa i la recomano viure-la a tothom, de veritat.
1: L'alcalde Albert Pla s'anirà amb coses per fer, perquè evidentment no tinc temps per fer-ho tot, però sí que Sant Cebrià i la Vallalta en general i això doncs és un entorn paradisíac ple d'organitzacions i ple d'arbres i de verdor i que té les franges perimetrals fetes important en possibles incendis forestals, tenint en compte que ara baixa la temperatura una mica, però ja anunciava el meteoròleg del Consell Comarcal la setmana que ve que tornarem a temperatures brutals d'una calor la setmana que ve. Per tant, i l'altre dia, sense més ni més, a Tiana, el primer poble o últim poble de cap al sud, doncs hi va haver-hi un incendi que afortunadament bueno, no va anar gaire més, però que demostra que queden deures per fer.
2: Correcte, sí, nosaltres en el cas de Sant Cebrià, doncs des del 2019, que cada any hem estat treballant amb el tema de les franges de protecció, som un municipi que estem molt propers, som porta d'entrada al Parc del Montnegre i al Corredor, i evidentment tenim aquestes urbanitzacions, no, de baixa densitat dins del bosc, envoltades per bosc, i no només les urbanitzacions, sinó tot el municipi. Sant Cebrià, un dels seus atractius és l'entorn natural que té, i aquest entorn natural té la majoria de coses bones, però evidentment és un entorn natural que amb la incidència del canvi climàtic doncs hem d'estar més alerta que mai, perquè amb aquests focs que estan vinguent, que estan apareguent de quarta, cinquena generació, doncs hem d'estar més que preparats, no? I ja ho diu la frase, no?, que amb el bosc la feina pels incendis, la feina s'ha de fer l'hivern, per estar preparats a l'estiu. I així ho anem fent. En el cas de Sant Cebrià, doncs, cada dos anys fem obertura de franges i cada dos anys fem manteniment de franges. Val? Aquest any, el 2026, estem en fase de manteniment de franges. Aquest manteniment de franges el fem, doncs, d'acord amb la normativa, la llei 5/2003 de 22 d'abril, que és la de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana. Val? Això el que fa és que es creï, doncs, una barrera natural neta de 25 metres entre les edificacions i el bosc, no? Doncs, en el cas que hi hagués un incendi, això ens permetria tenir, doncs, el suficient temps perquè els equips d'emergència poguessin arribar.
1: Albert, perquè ho entenguem i ho exemplifiquem, és a dir, evidentment, ningú pot evitar un incendi perquè pot haver-hi un prètol a Sant Cebrià a Picamoixons o on vulguis, no? Com l'altre dia, un insensat a Tiana, no? En aquest sentit, és aquestes franges perimetrals el que fan és, diguéssim, donar capacitat de reacció als equips, diguéssim, de bombers i protecció civil i tota aquesta companyia, i que no, el foc no progressi, diguéssim, de manera desaforada, per entendre'ns, no? Seria això.
2: Correcte, és això, és prevenció, és prevenció. El que ha de quedar molt clar, i és un dels missatges que vull donar, és que recomano a tothom que es miri aquesta llei, la llei 5/2003, perquè aquí explica molt bé com ha de ser una franja, qui ha de realitzar els treballs i de qui són les responsabilitats. Ha de quedar molt clar a tots els veïns i veïnes que viuen tocant a bosc que la realització dels treballs a les franges és responsabilitat seva. Vull dir que els veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions són qui hauria de tirar endavant aquestes franges de protecció. Val? Això a la realitat, a la majoria dels municipis, no passa. I quan això no passa, doncs, evidentment, els ajuntaments, doncs, actuen per assegurar aquesta seguretat en els seus veïns i veïnes. Què passa això? Hi ha municipis, doncs, que cobren una taxa per aquest servei i n'hi ha d'altres que no. La realitat és diversa, fins i tot aquí al Maresme. A Sant Cebrià, per exemple, som molt amables i molt simpàtics i no cobrem la franja de protecció. Si bé és cert que rebem subvencions anuals per part de la Diputació de Barcelona, que ens ajuda moltíssim en la tasca de prevenció d'incendis a tots els municipis de la demarcació. En el cas de Sant Cebrià, aquest any hem rebut uns 40.000 euros per poder tirar endavant el manteniment a Vistamar, Camp Palau, Castella d'Índies i Can Domènec. Per l'any vinent, per exemple, que ja és d'obertura, hem rebut ja 137.000 euros només per una urbanització, que és Castella d'Índies, obertura de tota la franja, i 55.000 euros pel nucli, perquè ara també, en aquesta llei, els nuclis que estiguin envoltats de bosc també s'hi haurà de fer la franja de protecció, cosa que abans no es feia. L'altre missatge important és que totes aquestes
1: masies... Per tant, el centre urbà, per entendre'ns, masies... Sabrià, també doncs, entrarà en aquest club, diguéssim, per entendre'ns, no?
2: Correcte, a partir de l'any que ve, correcte. Val? Que fins d'ara no hi entrava per normativa, doncs ara sí que hi entrarà. Val? I l'altre tema que també és molt important remarcar, totes aquestes masies o cases aïllades que viuen al mig del bosc en entorn natural, també hauran de fer-se ells mateixos, evidentment que molts ja ho fan, només faltaria, doncs aquestes franges de protecció o mantenir les seves parcel·les netes. No només parlem de la importància de fer les franges, sinó que en urbanitzacions com les que tenim aquí a Sant Cebrià i a l'Alt Maresme, que parlem de parcel·les de 600 metres mínim, doncs també es fa incidència en que les parcel·les han d'estar adequades. Què vol dir això? Vol dir que els arbres hi han de ser-hi cada 6 metres, que els matolls han d'estar separats per un mínim de 3 metres, això ho diu també aquesta normativa. Sí. I això es fa un control, evidentment, municipal, perquè així es dugui a terme.
1: L'alcalde o l'administració municipal té, diguéssim, la potestat en el cas de que un veí es posi tot tu per actuar d'ofici, perquè evidentment la seguretat de tothom passa per sobre d'un berro, per entendre'ns?
2: Totalment. Aquesta mateixa llei ja preveu les responsabilitats. En el cas de que un veí o veïna no actuï, no netegi la seva parcel·la adequadament, doncs es pot sancionar amb multes d'entre 601 euros i fins a 10.000 euros, depèn de si és considerat greu, menys greu o molt greu. Evidentment, qui és el responsable de mantenir la parcel·la és el propietari, i si la pregunta que tothom es fa, no? Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari i no ho neteja? pues, això s'ha de fer saber en l'Ajuntament, que actuarà doncs, tal com estableix la llei i farà el requeriment pertinent. Li donarà un temps de marge a aquest veí perquè actuï. Si no actua aquest veí, se'l multarà i s'actuarà subsidiàriament, vale? Fet que també se li cobrarà, evidentment.
1: Sí, tard o d'hora, però acabarà pagant, i si no, se li acabarà embargant. Això és la llei, ho preveu, no? Ja està, punto. Al final...
2: Correcte, correcte, i els municipis en tenim casos d'aquests, varis,
1: Sí, sí, i la Diputació té uns organismes, un organisme molt efectiu i pesat, que encarregat de fer-ho. Bueno, ho sé, a mi no, però vull dir que ho sé com funcionen, i funcionen déu-n'hi-do.
2: Correcte, correcte. Actualment, aquí a Sant Cebrià tenim un servei de la Diputació que ens posen un vehicle que a l'estiu, en tota la campanya d'estiu, que va voltant doncs, per tot el municipi i els municipis veïns i va detectant doncs, aquests tipus d'incidències. Si hi ha la franja feta, no hi ha la franja feta, un pal d'electricitat en mal estat, un abocament, a tot el que pugui generar perill d'incendi, aquest servei ho detecta, ho puja en una plataforma i també entre tots doncs, s'actua perquè es resolgui.
1: Doncs molt bé, Albert Pla, fins al juny, alcalde de Sant Cebrià. Després passarà a la vida civil i a disfrutar de la seva família, de la seva filla, i evidentment a tenir menys temps lliure per... perquè clar, l'alcalde és alcalde, no alcaldessa, 24 hores, Albert? És això.
2: Correcte, així és i així serà a tope fins al juny del 2027, com no podria ser d'altra manera.
1: Després, bye bye, hasta otro ratito. Vinga, adeu. Adeu.
2: Adeu, siau, Dani, adeu. Moltes gràcies.

0: bé, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran, però abans, Jordi, bona tarda, explica'm i digue'm quins famosos avui fan anys.
1: Doncs mira, avui faria anys, en aquest cas la Diana de Gales, la princesa del poble, com era coneguda, més coneguda també com a Lady Di, avui faria 65 anys, va ser una de les figures més icòniques, fotografiades i estimades d'aquest segle XX. També faria 65 anys, fa 65 anys Carl Lewis, que és una llegenda de l'atletisme nord-americà. Va guanyar 9 medalles olímpiques en proves de velocitat i salt de llargada i finalment, 10 anys més jove, Missy Elliott, de 55 anys, és una cantant productora i una autèntica pionera del hip-hop. Va tenir un gran impacte musical a la música urbana, sobretot fent videoclips en els anys 90 i els 2000.
0: Molt bé, i avui també hi ha diferents dies internacionals, eh?
1: Sí, un ja l'heu comentat, anem primer amb el Dia Internacional del Reggae, perquè s'homenatja aquest gènere musical nascut a Jamaica i també serveix com un dia per homenatjar a Bob Marley, el seu màxim exponent, pel missatge de pau, amor i igualtat que va transcendir les fronteres i el que dèieu fa uns instants, és el Dia Internacional de l'Acudit, que ja heu tirat a algun i us ho deixo a vosaltres perquè a mi no se m'acostumen a quedar, eh?
0: No en saps cap, ara mateix.
1: És que així de fred mai he sapigut dir algun acudit. Ara, m'agafen els meus amics i m'expliquen, i has de tenir gràcia, per explicar un acudit, perquè si no, ostres, costen.
0: Molt bé, no passa res, doncs et deixem un rato que pensis. Més coses, què passava també? Tenim 2 minutets, eh?
1: Mira, doncs et dic rapidet perquè avui fa 123 anys arrencava el primer Tour de França, que a més d'aquí poc ja també comença i passa per Barcelona, per tant, compleix anys, fa 123 anys, començava avui el primer Tour de França. També el retorn de Hong Kong, el Regne Unit traspassava oficialment la sobirania de Hong Kong a la Xina després de 156 anys de domini colonial britànic. Això va passar en el 1997. En el 2004 aquest queda més a prop, va arribar a l'arribada a Saturn. Després d'un viatge èpic de gairebé 7 anys van poder arribar a l'òrbita de Saturn per estudiar els anells i els seus satèl·lits. Si et sembla, Gemma, anem a passar a l'efemèride musical. Avui, un 1 de juliol però del 1963, els Beatles gravaven She Love You. Avui és la mítica, ja sabem que aquest grup va aconseguir una cita històrica en el pop rock mundial. Aquesta cançó definitivament va fer esclatar la Beatlemania, que és coneguda avui en dia.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Arribem a 57 escoltant els Beatles. Fins ara.
1: A tu, Gemma, molt bé.

0: Vagis on vagis, cada dia més a prop.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio
1: joguines,
2: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
7: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
8: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
9: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
6: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
10: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
6: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
11: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
6: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Sempre la millor música.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carreguen, diu, al bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma, passant 3 minuts a les 4 de la tarda i a aquesta hora, com cada dia, toca doncs, remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs en el nostre particular viatge en el temps per al que va succeir a la comarca anys enrere, avui ens traslladem al 1997, concretament a la Pineda del 1997, i és que aquell any la Biblioteca de Pineda celebrava els 75 anys. Aquests centre que actualment forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona es va construir gràcies a la voluntat de la Mancomunitat de Catalunya que va crear el Pla de Biblioteques Populars a principis de segle. La construcció es va aprovar ret homenatge i es va presentar al segon durant un dels mandats de Manuel Serra i Moret com a alcalde de la vila i per aquesta raó de fet dona nom la biblioteca. La biblioteca de Pineda s'anomena Manuel Serra i Moret. En el transcurs de l'acte de celebració es va homenatjar a les biblioteques que havien tingut cura del centre durant els anys d'existència i es va comptar amb l'especial presència de Maria Teresa Boada, responsable de la posada en funcionament de la biblioteca un cop va finalitzar la Guerra Civil. Durant l'acte de celebració del 75è aniversari, l'alcalde de Pineda, que llavors era Salvador Llorenç, va anunciar les negociacions que s'estaven duent a terme al consistori per adquirir uns dels terrenys annexos a la biblioteca per fer-ne una ampliació. Aquesta possibilitat, necessària de fet per incorporar fons audiovisuals al centre, estava sobre la taula des de feia diversos anys, quan l'Ajuntament governava el PSC. D'altra banda, continuarien figurant com a temes pendents de la biblioteca doncs la informació del fons i de la seva gestió i també el traspàs de titularitat de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament, qüestions documental que també necessitaven el seu temps. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ara ens escoltem. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

Si aquest estiu us ve de gust descobrir platges a Encant, sense sortir del Maresme, perquè a vegades sembla doncs, que les platges, les úniques platges boniques que hi hagi a Catalunya doncs, siguin les de la Costa Brava o la Costa Daurada, doncs no, avui us portem 7 propostes que valen molt la pena tenir presents i tenir en compte. Des de Montgat fins a Malgrat de Mar, la comarca del Maresme ofereix més de 50 quilòmetres de litoral amb opcions per a tots els gustos.

0: I els tiets, de fet, ho saben molt bé, que són de Mataró i coneixen molt bé la zona i saben, doncs, que aquí a la comarca hi ha molt bones platges, així que comencem amb la primera, a Caldes d'Estrac, a la platja dels Tres Micos, que combina aigües tranquil·les amb el patrimoni del Passeig dels Anglesos, un passeig, doncs, que enllaça els tres municipis, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac, i que, de fet, es pot fer caminant relativament molt fàcil perquè són pocs quilòmetres i, doncs, bé, pots caminar, passejar i també banyar-te en aquesta platja tan idíl·lica que, de fet, està envoltada de cases modernistes i noucentistes. Companys, coneixeu aquesta platja de Caldetes?
1: Mira, jo no, jo t'he de dir que no.
0: Doncs està molt xula, perquè és el que comentem, al passeig hi ha unes cases que eren antigues, ai, com es deia la paraula? Ostres, no em surt. Aquelles cases que eren de persones d'altres països...
2: Antigues cabanes o guinguetes o...
0: No, ostres, tu se m'ha anat de...
3: No, són ambaixades, no?
0: Això, ambaixades, sí. No. I,
3: bueno, és... a la guerra civil, no?
0: Exacte, són ambaixades. I de fet n'hi ha moltes, I que són molt espectaculars perquè és com... Impressionen, són molt boniques,
3: bueno,
0: i...
3: Bueno, però això són... A veure, aquí a Canet diríem cases americanes o hi ha altres llocs, cases indianes,
0: també.
3: En principi, diguéssim, això les van fer famílies impossibles, moltes d'elles a Canet també, negreros, cabrons i mala gent, val?
0: Ostres.
3: Que van fer explotacions amb persones de raça negra, evidentment, malauradament, i es van fotre rics i d'or. I alguns d'ells tenen carrers i places dedicades i tal i qual, com un senyor que es deia Viada, que és el que va portar el tren, però que es va morir abans i no va veure el tren, però va finançar el primer tren de Mataró Barcelona. I per cert, aquí a Canet tenim un carrer que és ignominiós, que es diu Josep Baró, que també era un canetenc esclavista i impresentable, que tingui un carrer Canet. Vull dir, també, vull dir, ens hem de mirar
0: Doncs, una mica. Bona aquesta petita masterclass d'història d'en Dani.
3: Però és història, sí.
0: No, totalment. Seguim parlant de platges, si us sembla bé. Si els nostres oients prefereixen un ambient més salvatge, tenim la platja de les Roques Blanques, que està situada entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar, i és una de les més amagades de la comarca, sense passeig marítim, i envoltada de roques és perfecta per qui busca tranquil·litat. Dani, aquesta platja què tal?
3: Si vols intimitat, evidentment, el que passa és que, clar, queda molt, diguéssim, lluny de tot. És a dir, si busquem un accés fàcil, no ho tindrem, m'entens? A veure, l'has de saber i l'has de conèixer i tal. Recordem que el poble més similar a la Costa Brava del Maresme és Sant Pol. Sant Pol té 9 caletes, 9 platges, i diguéssim, és el poble que més sembla a la Costa Brava, no? Evidentment, sí, aquesta Roques Blanques és una urbanització que ja és tota de Sant Pol, i que tota aquesta platja, i no és Canet, sí, ja és Sant Pol tota, però està a tocar de Canet. Sí, està molt bé.
0: Està molt bé,
1: Aquesta sí que me la coneix, Gemma,
0: Ah, sí, aquesta la coneixes, sí, i has anat?
1: Sí, aquesta sí.
3: Està molt bé.
0: Doncs abans l'apuntem. Més platges, en aquest cas a la capital del Maresme, Mataró, la platja de Sant Simó, que destaca pel seu llarg recorregut i també perquè és un dels espais preferits pels aficionats del submarinisme.
2: La conec jo també com la platja central del Maresme, no? És d'aquestes, tu deies, Gemma, una de les platges, jo crec que de les platges més grans en qüestió de terreny, diguéssim, que té la nostra comarca. Privacitat poca, també t'has de dir, perquè quan més lloc de platja tens, quan més sorra tens, òbviament hi ha més gent i més es coneix, no? Però jo normalment sempre li he dit la platja central de Mataró, per entendre'ns.
0: També, doncs aquesta mateixa. Més platges, els amants... Digues, Dani, disculpa.
3: No és la més cèntrica, perquè la més cèntrica crec que és evidentment la que dona a tocar del port, el Callao i tot allò, vull dir...
0: Cert.
3: Queda ja cap a... més que va a Vilassar, per entendre'ns, no, això, en Jordi?
2: Home, sí, però de fet, de totes maneres, és més que res per la... A vegades, moltes vegades, la cultura popular, diguéssim, sí, el que fa és nombrar platges per conèixer-les, més que per la seva pròpia, pel sí, seu propi significat, no? No té res a veure, després no sé si arribarem, per exemple, a lo que és la platja de Malgrat, però, per exemple, aquí a la platja de Malgrat, que correspon al municipi de Malgrat de Mar i que la tenim al costat, sí, molts de nosaltres sí, la coneixem per la platja de Palafolls, per exemple, i no és de Palafolls, però perquè la cultura popular el que ha fet és no, portar-lo, bueno, cap a aquest nom, ja? I crec que passa el mateix amb el que dèiem això d'aquesta platja de Mataró.
3: Evidentment, això vale, correcte.
0: Més coses! Els amants del surf tenen una parada obligada al Masnou, just al costat del port. Les condicions del mar converteixen aquesta platja en un dels punts de referència per practicar aquest esport al Maresme. Vaja, no és Canàries, però bé, la gent que fa surf, més o menys alguna onada poden agafar.
3: A Tarifa es fa surf, el millor surf.
0: Sí, clar.
2: Gemma, no sé si ho sabràs, però jo quan anava amb tren, ara fa molt, que no pujo amb tren a Barcelona, però sempre m'havia cridat l'atenció que hi havia com unes instal·lacions d'onades que crec que servien precisament com a escola de surf. No ho puc dir segur perquè és el que jo sempre m'he imaginat, que poder és una altra cosa, però poder és on tu m'estàs comentant aquesta platja, correspon, més o menys, o...
0: Mira, no sé el punt exacte on se situa, però aquestes instal·lacions que expliques que veies des del tren, jo també les veia feia anys, el que passa com que fa tant que no agafo el tren...
2: Exacte, no podem assegurar que encara hi siguin, no?
0: Totalment, no en tinc ni idea.
3: Agafava el tren quan anava bé, més o menys, no?
2: Sí, exacte, fa molt de temps.
0: I quan no hi havia un altre remei, perquè abans no tenia fa uns anys carnet de cotxe i bé, doncs havíem d'agafar el tren, sí o sí. Més cosetes, va, si busqueu un racó amb aire a Costa Brava, teniu la Cala d'en Pere, Calella, que ofereix un entorn més íntim, envoltat de pins i també ideal per desconnectar. Doncs de tot, podríem dir, aquesta cala, que des de Calella la deuen conèixer de ben segur. No sabem si està en Sergi Ferrer per aquí o està a la redacció.
4: Sí, la coneixem.
0: I què tal, Sergi, aquesta cala?
4: De fet, n'hi ha tres en aquella zona, crec recordar. Hi ha la de la Vinyeta, que és la famosa, doncs, cala nudista, i al costat hi ha la cala de la Roca Grossa, que jo em quedo amb aquesta perquè és la més significativa. Llavors, ja a l'altra banda tindríem la platja de Garbí.
3: Que és la Roca Grossa, que és la que toca ja Sant Pol, no? Vull dir,
4: no, és Calella, eh?
3: Ja, però vull dir que està tocada Sant Pol, diuen la Roca Grossa i l'altre la Roca de la Cabra, no?
4: Exacte, correcte, sí.
0: Molt bé, per les famílies una bona opció és la platja de l'Estació a Sant Andreu de Llavaneres, una platja recollida, poc massificada i també amb els serveis necessaris per passar-hi el dia amb els més petits. Una platja, doncs bé, com diem, accessible, amb els seus serveis a la vora i doncs amb poques complicacions. I acabarem a Montgat, a la platja de Sant Joan, que també és una de les més properes a Barcelona, però que encara conserva l'encant d'un poble mariner, amb la llotja de pescadors i els històrics banys Empòrium i del Carme ben a tocar del mar. Companys, aquestes són les platges que avui destaquem. Jordi, em sap greu que no hem destacat la de Malgrat o popularment coneguda com de Palafolls.
2: Aquí entres,
0: però...
2: entres en un conflicte, perquè sí que és veritat que entre Malgrat, Palafolls i Malgrat sempre hem lluitat pel nom de la platja i hi ha gent que s'enfada encara quan la nombres la platja de Palafolls o la de Malgrat. Però mira, si em permets el comentari, també és una platja per poder-hi accedir, tot i que sí que és d'aquelles que té una pendent pronunciada entre que és la zona de la sorra i també la del mar, i no és... Hi ha moltes persones, per exemple, sobretot amb mobilitat reduïda o que li facin mal les cames, gent gran que poder no poden fer front a aquesta gran baixada que hi ha per banyar-se, no? Però tot i això, si està de forma molt tranquil·la, sí que és veritat que és una platja directa amb accés a diferents càmpings. Però
0: I aquesta
2: que també
0: platja, que està a tocar de Santa Susanna o està més cap enllà?
2: Clar, depèn del territori, perquè si tu segueixes una miqueta, òbviament Santa Susanna, però crec que Santa Susanna té la seva pròpia platja, llavors nosaltres ho fem servir des de que és la desembocadura del Tordera, per entendre'ns, fins a arribar a quan acaba el territori de Malgrat de Mar. Crec que un cop arribes a Santa Susanna ja té un altre nom, Tu dic de memòria, i parlo molt de cultura popular, ara poder, si hi ha algú que m'estigui escoltant, poder es posarà els dits al cap, però que jo sàpiga és això. I sí que és veritat que forma part també de la zona on hi ha les diferents fàbriques al municipi de Malgrat de Mar, també, que hi ha l'antiga Beringer, que hi ha diferents fàbriques, i té com un relleu com una miqueta com molt diferenciat. També té les pistes d'atletisme de Malgrat de Mar, vaja, qui vagi anat per allà sabrà del que parlo, una platja on s'hi està molt bé, però ja et dic que l'únic inconvenient que trobaria jo és aquesta entrada i sortida de la platja, tant de la sorra com del mar, que a vegades sortir del mar i anar a la tovallola es fa com una miqueta perillós. A més, no hem parlat de l'estil de sorra que tenim a les platges del Maresme, però sí que és veritat que no tenim aquella sorra fina, però hi ha moltes platges que també tenen aquella pedra que quan camines per sobre d'aquestes pedres, escolta, la planta del peu se'n ressenteix, i has d'anar doncs amb bon calçat, per entendre'ns. Però tot i això, escolta, jo defenso pràcticament la platja de Palafolls, res de Malgrat.
0: Molt bé, i també un dels moments més crítics, del moment de la tovallola fins a arribar doncs a l'aigua del mar, són uns segons que són infernals, perquè la sorra doncs arriba a cremar molt, però vaja, no sé si us passa a vosaltres això també.
2: Home, i aquí va amb la regadora, jo he arribat a anar amb una regadora d'aquestes de joguina, de nens petits, o fins i tot tenir una piscineta de plàstic petita per no posar, perquè això em fa molta ràbia, perquè la sorra no m'entri a la tovallola, això em fa molta ràbia.
0: Ja.
2: Llavors,
0: clar,
2: quan arribo, poso els peus a la piscineta petita i directament a la tovallola, i escolta, net i
0: polit.
2: Ei,
0: molt bona idea, això,
2: Oh, i tant, mira, apunteu-vos-la.
0: L'apunto. Ja farem una secció de tips, no?, de trucs d'estiu.
2: Sí.
0: No, jo de fet he vist coses molt ingenioses, per exemple, gent que amaga les pertenences personals, no?, la cartera i altres coses, amb una bossa amagada.
3: Jo fa 20 anys que no vaig a la platja, sé nedar, però vull dir que no... Vull dir, no
0: 20 anys, Dani, no vas mai cap dia a l'estiu.
3: I vaig anar-hi amb uns amics de Saragossa l'any 2007, vull dir que...
0: Perquè,
3: evidentment, allà no tenen l'Ebre, i els feia il·lusió, però vull dir que me'n vaig recordar de nedar, feia anys que no hi anava i encara me'n recordo.
0: Molt bé, i no t'agrada gaire el mar a tu?
3: No, però vull dir no em crida l'atenció.
0: Molt bé, companys, doncs ja hem fet aquest repàs per les platges doncs imprescindibles de la comarca, i nosaltres de seguida continuem. Fins ara.

0: Seguim avançant a l'Ona Maresma i ara tractem un tema des de Palafolls amb en Jordi Prats de Valls, que ens donarà tots els detalls. Endavant.
1: Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empastats a Malgrat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empastats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que dèiem, això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empastats, oi?
2: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
1: En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empastats, Sònia.
2: Doncs sí, és la 15a edició i bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la festa dels Empastats, i a més ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra, i això doncs també, no? Ho volíem com celebrar, i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
1: Ara m'agafo, doncs, això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empastats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat el calendari precisament aquesta data, finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera doncs que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè, com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntaris, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
2: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre en molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no? Per la gent que a més venia cada vegada més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no? D'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15 aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això, com sempre, funcionarà amb aquesta inscripció prèvia, que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empastats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar, però també hi haurà dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la festa dels Empastats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
1: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empastats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
2: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empastats, i així també permet, no, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses, o simplement fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui, doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant, o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no? Que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar que és una de les novetats. I després també hi haurà una altra sorpresa que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
1: Perfecte, doncs mira, doble celebració, i que en aquest cas doble, també ens hem de guardar, el 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré sí. Més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, del milió, que li dirien als concursos, quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats. Què em pots dir, Sònia?
2: Bueno, com sempre no et puc dir res, perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però...
1: Provarem.
2: El tema, com sempre, és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no?, d'escenes d'empastats.
1: Doncs mira, un
2: això
1: bon homenatge.
2: Això es pot dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una temàtica que no l'hem fet mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
1: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu tota la comissió dels empastats, i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
2: Doncs, sorprenentment, sí. Ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista, o sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat 2 anys més.
1: Per tant, ara, Sònia,
2: de temàtica.
1: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base. Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027, i a més sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions. I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la pesta, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent, doncs, li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho... de manera més amena, no? Llavors, el que deia, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pesta, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista, per això hi ha anys que hem parlat de què es menjava, altres anys que ens hem centrat més en la política, altres anys que hem tocat algun personatge, no?, hem recuperat algun personatge de l'època i n'hem explicat la biografia. Llavors, clar, hi ha molts aspectes del segle XVII que encara no hem explicat i que segurament ho farem els propers anys.
1: Déu-n'hi-do, quina feina. De fet, a mi també m'agradaria remarcar, ja que parlem de feina, que òbviament aquí hi ha una comissió organitzadora darrere, també la comissió històrica, però no vull deixar de banda també tots els voluntaris, voluntàries que assagen, que preparen text, direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar us ajuden, per tant, això el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també a aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
2: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden en coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de trets, o que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no?, els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions en pastat, i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels empastats, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots, i que al final, no, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també el nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
1: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet, i que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Antràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
2: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats, que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la, que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu, jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
1: Doncs estarem atents sobretot a xarxes socials. Si no m'equivoco, empastats malgrat, Sònia, veritat?
2: Sí, a Festa dels Empastats Malgrat, i això, sobretot connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etc.
1: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint, i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
2: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
0: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens parla de... Ostres, abans de la secció de la Mar, fem aquest repàs breu a la pregunta del dia. Avui, doncs, estàvem preguntant una qüestió, que és que no me'n record... Ah, sí, els acudits. És que, de fet, la repasso jo mateixa, la pregunta, perquè en Martí ara mateix, doncs, no pot intervenir, i us preguntàvem si us agraden els acudits o no us agraden. Doncs això és el que estàvem preguntant. No sé si hi ha algun col·laborador aquí a l'Ona Maresma que vulgui dir la seva. Companys, us agraden els acudits? No us fan gràcia? L'humor absurd? Una mica, què en penseu?

0: de recomanables al 100%.
1: A més, amb un humor com molt particular, no? Que és el que deia en Sergi. Al final, hi entres o no hi entres, eh? O sigui, jo crec que no hi ha volta de full. Però passes una estona divertida. Jo us recomanaria que em miréssiu com a mínim una.
2: Mira, l'únic humor que no em fa gràcia, a mi m'agraden les bromes molt absurdes, eh? I molt, molt tontes, però el que no m'agrada és en Mr. Bean. No sé si a vosaltres us agrada.
0: Jo el veia molt, sí, sí, sí.
2: Sí? Tot fa gràcia.
0: I el Luis de... Mr. Bean, Luis de Funes, que això és molt antic, també, i Charles Chaplin, òbviament.
1: Són acudits que jo crec que no han envellit gaire bé, no? Tu ara, si escoltes, i amb tots els respectes, però si escoltes un acudit de l'Eugenio, per exemple, jo crec que és un dels humoristes que feia molta gràcia, jo no dic pas que no, però com la perspectiva del temps i també amb tot el que ha passat, hi han acudits que els replantejaria, si més no.
2: Sí, no? Potser una mica pels temps que estem vivint, potser ho dius pel tema del masclisme, no? El racisme, aquest tipus d'acudits.
1: No, simple, era per l'època, també, a vegades, vull dir, clar, era el que permetia l'època, veure un home explicant acudits fumant i bevent alcohol, a la seva època podia estar molt bé, però ara segurament estaria mal vist. No sé si m'explico, o no ho sé, Barragán, Marianico, el Corto, tots aquests tenien Arevalo, tots aquests tenien una sèrie d'acudits.
0: Rubianes.
3: A veure, quan feien un 2-3, val? Un senyor que es deia Arevalo, que fa poc va morir, l'humorista, un patxo, per cert,
2: doncs, hem de plegar, sí, sí.
1: No volem debat.
3: Feia un personatge un 2-3 que era un tartamut.
2: Companys, pleguem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits, bueno, venim i vindrem amb
4: I anirem,
3: nits,
4: sí.
3: I anirem amb nits horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc, no gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Mal?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha, no? Hi ha altres programes...
3: Sí, correcte.
4: Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
4: No? Perquè abans teníem aquells totxos, i me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes.
3: Exacte.
4: I et sortien des d'orelles de no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
4: De notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara a l'estiu les escoles ja han acabat. Ostres, pues ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
4: Sí.
3: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
4: Sí.
3: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
4: No mola.
3: Bueno, això ja en parlarem.
4: Sí, és un tema sociològic. Ja. Sí.
3: Quins llibres portes?
4: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que es mou molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
4: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. Molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
4: Sí.
3: Un llibre atronjat.
4: Atronjat, sí. Sí, perquè hi ha molt de... A les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
4: sí.
3: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament,
4: exacte.
3: No? És de dir, són fotos, són dissenys.
4: És un llibre molt amable, uh-huh. De disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat molt el tema de...
3: Que maco.
4: El tema de la cuina, no? Perquè sí. Abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Aquell, quantes hores s'havien, no? Anar al mercat aviat a comprar, i et passaves tot el matí cuinant, i clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. I ho trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres, poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un uh-huh. Altre llibre,
4: sí.
3: Que és aquest concepte de separar per categories, no?
4: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
4: Sí.
3: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
4: sí.
3: Per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
4: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. Pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. No? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres
4: molt.
3: De caracteritzar, diguem, no?
4: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
3: Clar, és veritat.
4: Molt interessants,
3: és veritat,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria, per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, tailandesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt pues, una manera de cuinar, realment uh-huh. Ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
4: Un curri era exòtic.
3: Exacte.
4: El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? també dins de la cuina també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que
4: sí.
3: Deies?
4: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
4: inflamada
3: tema, eh?
4: També.
3: Sempre surt el tema, eh?
4: Estic molt inflamada. I llavors doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com en curtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
4: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no fritos con salsa cremosa, i això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre, mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
4: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
3: bé, sí,
4: saps?
3: Bueno,
4: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
4: I si
3: és
4: estàs inflamat, sí. Desinflames d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
4: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
4: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable,
4: vale, perfecte. Anem-ho a
3: posar fàcil. O sigui, ja per tothom,
4: fàcil.
3: És a dir, per tothom. I ara, bueno...
4: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
4: O sigui, després el...
3: Un
4: o varios. Per compensar.
3: Un o varios. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
4: Sí.
3: Aquest, no?
4: Sí, vale. Aquest sí. He fet la broma abans i
3: sí,
4: tal.
3: Sí, bueno, cuidado,
4: sí,
3: eh?
4: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
3: Sí.
4: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo diversa gent per Instagram, no? Llavors et surten doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no? Amb aquest nivell, no? I que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entenc ni idea aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?
4: Clar.
3: Que poder més... s'entén millor, no? Poder.
4: Exacte. Pues tenim aquí, espero dir-ho bé...
3: Va, vinga, va, concentra't.
4: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
3: Bien!
4: Hem fet broma abans.
3: Cuidado,
4: broma abans, sí.
3: No repetim massa el títol, eh?
4: No, no passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, és David de Jorge, que col·labora amb Vera Satek i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no? La il·lustració de la coberta, no? I és com molt divertit, no? Perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no? Per dir,
3: sí.
4: Uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
4: sí.
3: Faciliten molt bé el
4: sí.
3: Fet de cuinar, no?
4: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final
4: sí.
3: El temps se'ns tira a sobre moltes
4: sí.
3: Vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és
4: sí.
3: El que fa tothom,
4: sí.
3: I et posaràs a cuinar
4: 8 hores més,
3: 8 hores
4: o,
3: més
4: o 2 hores
3: o 2
4: més,
3: hores més pel menjar de demà, a més,
4: clar.
3: Això també ho fa molta gent, no?
4: Clar. Clar, clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que està el que és original és que et donen noves idees, no? Noves maneres de cuinar a part dels quatre que ja saps.
3: Sí.
4: I a més ho fan d'una manera així com... divertida.
3: Sí,
4: no?
3: Ja la portada és curiosa.
4: És cridanera
3: sí.
4: I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració.
3: Uh-huh.
4: I està molt bé. I el títol es diu...
3: Ho he de dir jo ara?
4: Sí, va.
3: Satisfryer.
4: Sí.
3: Ai, quasi.
4: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
3: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
4: L'últim
3: mira,
4: és...
3: Un minutet,
4: sí.
3: Dos, podem allargar una mica més.
4: Sí, no, és sí. El llibre de la deparellada, Els plats del dia. Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero,
3: uh-huh.
4: No? El que pots... I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
3: és
4: foto...
3: Text, no?
4: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del sí. que dèiem, un receptari de cuina, doncs pues seria aquest. Clar, però quan, receptes són guapes.
3: Quan he vist que era tot text, sí. m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem, quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, però llibres de ficció, moltes vegades, doncs, no se'ns passen pel cap, no?
4: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
3: Per exemple?
4: Bueno, jo em vaig llegir una...
3: Agatha Christie,
4: abans
3: buscant...
4: Abans de Sant Jordi... Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig,
3: veus?
4: Picat... que, bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Freakandation, no sé
3: sí,
4: si...
3: Sí, és veritat,
4: parlar,
3: és veritat. Sí, sí,
4: perquè
3: sí, sí.
4: això és en centrat parlar. En el món dels restaurants i ah, de la
3: hòstia,
4: cuina.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Sí, o sigui, també n'hi ha.
3: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre dos llibres que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem per, doncs, per acabar d'una manera més maca, no?
4: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a...
3: Satisfyer.
4: Que volem... No,
3: ah, no.
4: Això també, no, però que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
3: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
4: això,
3: aquests llibres.
4: Això, ens aniríem a la
3: veus?
4: Tomba.
3: Així,
4: vale.
3: Estirats.
4: Molt bé.
3: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
4: Vale.
2: Molt bé, doncs, últims minuts, de fet, últims 4-5 minuts a l'Ona Maresma d'aquest dimecres. Companys, no sé a qui tenim per aquí, avui és el primer dia d'aquest mes de juliol i bé, doncs, també preguntar-vos com esteu encarant aquest nou mes.
3: Doncs amb calor, que ja ho portem comentant tot aquest programa, que és inevitable, que no sé si vosaltres les nits les porteu bé, però jo horrorosament malament.
2: Però ja ha començat a baixar, no? Aquesta calor avui, de fet, al migdia no n'ha fet tanta, no? Potser?
3: Gemma, no m'espantis.
2: O Calella, a Calella què?
3: Bueno, feia una mica de núvol, que també s'agraeix, però jo crec que dels 25 graus de mínima a la nit, bueno...
2: Jo dormo amb el ventilador encès tota la nit, eh? O sigui, tota... no l'aturo. Clar, és que si no... Mira, fins i tot et diré més, Sergi. Farà cosa d'un mes i mig que encara tenia jo el nòrdic. I ara ja l'he tret.
3: Només... Imagina't.
2: No, i clar, cada dia... M'aixecava cada dia suada com un pollastre. I jo pensava, que raro. I sí, ara ja l'he tret i dormo... simplement amb els llençols, amb un llençol finet i el ventilador a tope, però és que, si us dic la veritat, és el primer any que he de dormir amb el ventilador tota la nit, perquè jo no sóc gens calorosa. O sigui,
3: tu eres
2: gent...
3: team calor, de fet, que ho vam parlar en un programa.
2: Sí, m'agrada la calor, m'agrada el bon temps i la platja, però no sóc una persona calorosa. De fet, recordo algun agost que he anat de vacances a algun lloc on fa potser una mica de vent i tinc fred a l'agost. O sigui, soc fredolica. Sí. No, ha, clar, això va com va. Hi ha gent que té molta calor, sí, hi ha gent que en té menys.
5: I sou dels que a la nit, per exemple, us heu de tapar per poder dormir bé o podeu dormir totalment destapats? Perquè, és un altre debat, eh?
3: No, ni manta ni res.
5: Jo, almenys, una mica a les cames.
2: A la intempèrie, Sergi.
3: Sí, a veure, és que veig una manta, em poso malalt a l'estiu.
2: Però un llençol?
3: No voleu acudits avui?
2: Un llençol finet?
3: Que no, res, fora.
2: Res?
3: Tot. Res, ni llit, no, això sí.
2: I pijama, com a mínim?
3: Si està fresc, tampoc.
2: Pijama tampoc?
3: No, home, no, pantalonet no. I a dalt res. És que si no et mors, Gemma, fa molta calor.
2: Ja.
3: Però més clar, a la costa.
2: Tens el ventilador, no? O no et fa res?
3: Que mou aire calent, també t'he de dir.
2: Doncs el meu treu aire fred.
3: Què dius? Dóna mal. Te faig un canvi.
2: I no és un pingüino, eh? Aquells pingüinos que tenen com un sistema de refrigeració, que no és, eh? És un ventilador i a mi l'aire em dóna la sensació que surt fred. No sé, l'altre dia ho pensava.
3: I és o sigui així, que ara mateix, els tres que estem aquí doncs, tenint aquesta mini tertúlia, som com una mena de progressió, no? O sigui, la Gemma es taparia, en Jordi mig i jo res, no? És com una mica aquesta progressió, entenc.
5: Exacte.
4: Vale. No sé, en qualsevol cas, jo crec que avui, sincerament, ha fet calor, però no n'ha fet tanta com aquests dies. Ara bé, diuen que això és el temps s'ha despistat una mica perquè la setmana que ve arriba la segona onada de calor. Així que no cantem victòria i seguirem amb aquestes nits caloroses, Sergi, que abans en parlaves també a les notícies a Calella. 6 dies de nits tropicals, no? Has explicat?
3: Sí, correcte, ens ho comentava abans el nostre company també, en Quim Pla i en Quim Serra, perdó, i bueno, això anirà per llarg.
4: Jo us he de dir que prefereixo el ventilador que l'aire condicionat.
3: És que l'aire condicionat per dormir és dolent, diuen.
4: Et poses malalt.
5: Jo el fico. Fico que es para automàtic a 6:15 del matí. He de dir a favor vostre que, per exemple, ara estic constipat. És a dir, tinc el refredat d'estiu d'aquests de... Passes molta calor, entres a llocs on l'aire està molt fort, igual en el cotxe, després per dormir... És aquest refredat d'estiu que... no sé si és pitjor que el d'hivern,
4: És pitjor, t'ho haig de dir, que és molt pitjor. Sí, sí, totalment, perquè a l'hivern, mira, tothom està malalt, però és que l'estiu, amb la calor, no, jo crec que un es nota els símptomes més agreujats.
5: Sí,
4: què et notes? Sí. Què et notes, Jordi?
5: No, la veritat que força... Bueno, hi ha passat com el moment més complicat, que era un mal de coll que em volia només estar estirat en el sofà sense pràcticament fer res, però ara ja només és
3: tapat,
5: a mucositat...
3: No?
5: Sí, vull dir...
4: T'has mirat que no tinguis plaques amb la llanterna?
5: Sí, perquè jo amb angines no sóc persona,
4: Són molt dolentes.
5: Són dels que no les tolero, vull dir, no ho passo gens bé.
4: No, jo tampoc.
3: T'entenc.
4: Bé, companys, doncs toquem fusta, que et recuperis, Jordi, d'aquest refredat.
5: Això ja està perfecte.
4: L'aire condicionat amb moderació i el ventilador, si vols, a tope. A Sergi Ferrer, el mateix et dic. Continua dormint destapat, que em fas molt bé.
3: Ja m'ha tapat.
4: Jo sí, jo amb el llençol i amb el nòrdic, Que fort.
3: Amb el nòrdic, sí, exacte.
4: Amb el nòrdic. Molt bé, companys, doncs nosaltres acabarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó de Coldplay, Inc. Adeu, fins demà.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris de la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant i destorbant, amb enfrontaments també amb altres banyistes i també amb el propi personal de la piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per tal de fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar ja amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives pels qui no compleixin la normativa.
1: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com a spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només algunes dels comportaments detectats en aquestes darreres setmanes a l'equipament i que han tornat a posar en alerta tant usuaris com també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta pujar preus o fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que hi ha, per exemple, una onada de calor.
1: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus de les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades a vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del Degorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quina és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent i és solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entra totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Degorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 1 de juliol, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant de les propostes a la biblioteca per aquest estiu. Recordeu que teniu ja habilitat a la piscina municipal la bibliopiscina. A part, també a la biblioteca Enric Miralles continua l'estiu lector, o de cara al pròxim dimarts 7 de juliol es farà una activitat dins els parcs i biblioteques naturalment. Serà en dues sessions, un taller familiar de begudes i refrescos saludables. A càrrec de Cor del Montseny, per nens i nenes a partir de 4 anys, les inscripcions ja són obertes.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes destacarem que aquest cap de setmana hi arriba una nova edició del Nòmad Festival. Serà al Parc Francesc Macià amb diferents concerts, propostes gastronòmiques i bons moments. Anem ara fins al municipi de Pineda. Dins l'estiuejat, diferents propostes també aquests pròxims dies. Per exemple, la tradicional revetlla de Sant Pere, que celebrarà aquest dissabte amb diferents actuacions de rumba, habaneres i activitats infantils al costat del mar de Pineda.
0: No t'ho perdis.
1: A part d'això, també destacarem de cara a aquest divendres el tribut a Hombres G. Serà a les 10 del vespre a Plaça Espanya. I per dissabte, The Humphries Quartet actuen també al pati de Can Comas a partir de les 8 del vespre. Són activitats gratuïtes. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquest vespre hi ha vespres de clàssica al claustre de l'escola Pia. Serà a partir de 8:45 del vespre, una activitat gratuïta organitzada per el mateix Ajuntament. I de cara a demà dijous, Bibliolab Infantil a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça a partir de les 6 de la tarda. Reciclatge de creació.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Avui comença el Festival Multipolar, espectacle de narració oral que es farà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre, també amb participació gratuïta. O destacarem també per demà dijous la primera de les propostes de l'Altre Claver, que combina bona música i gastronomia des de les 10 del vespre a la plaça Miquel Martí i Pol. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre a la mateixa plaça Mare de Déu del Vilar, aquesta setmana amb l'actuació de Marc Anglarill. Sense oblidar que divendres també comencen les festes del barri de Quatre Vents, o que hi haurà la proposta Jocs de Taula, Liem-la, Treball als Barris, amb nens i nenes a partir de 8 anys, una proposta que es farà al passeig de dintre a partir de les 5 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: de Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quin és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent, i és solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entrar totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carreguen, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del Dagorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quina és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent i és solucionar el repte d'ahir a la tarda. Quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entrar totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del Dagorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quina és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent, i és solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entrar totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
2: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
3: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
2: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
3: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a espais, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris de la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant i destorbant, amb enfrontaments també amb altres banyistes i també amb el propi personal de la piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per tal de fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar ja amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives pels qui no compleixin la normativa.
1: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com a spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només algunes de les dels comportaments detectats en aquestes darreres setmanes a l'equipament i que han tornat a posar en alerta tant usuaris com també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta pujar preus o fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que hi ha, per exemple, una onada de calor.
1: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades a vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del Degorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quin és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent i és solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entrar totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 1 de juliol, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant de les propostes a la biblioteca per aquest estiu. Recordeu que teniu ja habilitat a la piscina municipal la bibliopiscina. A part, també a la biblioteca Enric Miralles continua l'estiu lector, o de cara al pròxim dimarts 7 de juliol es farà una activitat dins els parcs i biblioteques naturalment. Serà en dues sessions, un taller familiar de begudes i refrescos saludables. A càrrec de Cor del Montseny, per nens i nenes a partir de 4 anys, les inscripcions ja són obertes.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Entre les diferents propostes, destacarem que aquest cap de setmana hi arriba una nova edició del Nòmad Festival. Serà al Parc Francesc Macià amb diferents concerts, propostes gastronòmiques i bons moments. Anem ara fins al municipi de Pineda. Dins l'estiuejat, diferents propostes també aquests pròxims dies. Per exemple, la tradicional revetlla de Sant Pere, que celebrarà aquest dissabte amb diferents actuacions de rumba, habaneres i activitats infantils al costat del Mar de Pineda.
0: No t'ho perdis.
1: A part d'això, també destacarem de cara a aquest divendres el tribut a Hombres G. Serà a les 10 del vespre a Plaça Espanya. I per dissabte, The Humphries Quartet actuen també al pati de Can Comas a partir de les 8 del vespre. Són activitats gratuïtes. Anem ara fins al municipi de Calella. Aquest vespre hi ha vespres de clàssica al claustre de l'escola Pia. Serà a partir de 8:45 del vespre. Una activitat gratuïta organitzada per al mateix Ajuntament. I de cara a demà dijous, Bibliolab Infantil a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça a partir de les 6 de la tarda. Reciclatge de creació.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Avui comença el Festival Multipolar, espectacle de narració oral que es farà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre, també amb participació gratuïta. O destacarem també per demà dijous la primera de les propostes de l'altre clavé, que combina bona música i gastronomia des de les 10 del vespre a la plaça Miquel Martí i Pol. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilà. Serà a partir de

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de calor, nova tarda, doncs, del Dagorra Express a Ràdio Palafolls. Ara repassem quina és la pregunta i el premi d'aquesta mateixa tarda, però abans tenim una cosa pendent i és solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Polo. El que ens havíeu de dir és, en total, quantes caselles tenia el tradicional joc de l'oca. Doncs ben comptades són 63. Entre tots els encertats, una guanyadora, la Sandra Montes, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. Nosaltres ara sí ja enfoquem el premi i el repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc un pack de 10 entrades per la piscina municipal a distribuir durant tot l'estiu i de la manera que tu vulguis. Perquè puguis gaudir en remull de la piscina municipal i d'aquestes jornades de calor, escolta i entra totalment de franc. Però per això volem que ens contestis a una pregunta ben senzilla, i és que ens preguntem què és per tu allò imprescindible que t'emportes a la piscina o a la platja. Allò imprescindible, allò que, encara que surtis al carrer, si te l'has oblidada, tornes a casa a buscar-la. Què és allò imprescindible per tu per portar a la platja o a la piscina? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del De Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

El govern municipal busca una permuta de terrenys per tal d'evitar que la benzinera de Plenoll s'instal·li finalment al carrer Passada, una ubicació que el govern municipal, i de fet tota l'oposició, rebutja de ple. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que alhora permeti traslladar el projecte a una altra zona que respecti la voluntat de totes les parts. Avui és dimecres, és 1 de juliol.

0: Aquesta possible solució, aquesta fórmula, l'ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, a l'entrevista de l'Assumptes Interns, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest agost. El sorteig per adjudicar-los se celebrarà entorn a la tardor, per tal que els inquilins entrin a viure en aquests nous pisos al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i la situació general en la política local. De seguida escoltarem què és el que va dir ahir l'alcalde a l'entrevista en aquesta emissora, però avui també us expliquem que la piscina municipal torna a patir episodis d'incivisme d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, que incompleix les normes de convivència i que s'enfronten a socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i, per tant, a fer expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis. I una cosa més amable és que prop de 200 nens i nenes han estrenat avui el casal d'estiu municipal a l'escola Masprats, que enguany gira al voltant de la història galàctica de Diversòpolis per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, activitats, excursions a la platja, Marineland i dues, les tradicionals, dues nits de dormir al casal, dues nits de convivència. I si teniu menys de 35 anys i esteu de lloguer, sapigueu que la Generalitat ha obert aquesta mateixa setmana la convocatòria per sol·licitar els ajuts de pagament al lloguer adreçats a joves de fins a 35 anys, amb un termini que finalitza el proper dia 10 de juliol, 10 dies. Aquesta subvenció, que presenta la novetat de tenir una vigència de 2 anys, està destinada al lloguer de fins a 1.000 euros i requereix que la unitat de convivència no superi un determinat llindar d'ingressos anuals. I hem arrencat aquest mes de juliol amb un lleuger canvi de temps al Maresme. Al matí ha estat estable assolellat, però ja a la tarda augmenten els núvols, sobretot al Maresme Nord. Tot i això, no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix de component est i la mar es mantindrà en marejol. Les temperatures mínimes continuen sense canvis entre els 20 i els 24 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'Assumptes Interns amb una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, tant equip de govern com també oposició no estan d'acord amb aquesta ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció d'aquesta estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, respecti la voluntat de totes les parts.
1: A poder ser consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos cap a l'agost i que els requisits d'accés se sabran el mes de setembre. El sorteig es preveu de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos ja al tombant de l'any.
1: Llembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si, evidentment, molt probablement són més de 20, doncs hi haurà un sorteig i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal. Finals d'any, a principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
0: En aquest sentit, l'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com per exemple ha passat amb els habitatges de protecció oficial a Malgrat de Mar. Alemany ha defensat la necessitat d'un inspector de policia per garantir, diu, un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant de dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que es reprovi les seves actituds incíviques o bé que avisin a la policia per tal de multar-los. L'alcalde assegura que sabia dels intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls-Som la passada tardor i denuncia una dinàmica, diu, de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca, diu, de beneficis electorals, però que es carreguen el bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que ja denunciava la portaveu del PSC, Rosa García, la setmana passada, en la mateixa entrevista de l'Assumpte Intens. Podeu recuperar tota l'entrevista al web de Ràdio Palafolls. Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació, a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris d'aquesta piscina municipal de Palafolls. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i també amb enfrontaments amb altres banyistes i també amb el personal de la pròpia piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual ja va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies d'un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada, en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'emissió i que aplicaran les expulsions temporals i també les definitives per a aquells que no compleixin la normativa.
2: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no és tant no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com si fos un spa, celebracions d'aniversaris, amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquests són alguns dels comportaments detectats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i ajuntament. A la bar, però, descarta apujar preus o bé fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que, per exemple, hi ha onada de calor.
2: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors, el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: Alavar explica que s'han fet canvis a la normativa, com per exemple permetre les cadires a la gespa sempre i quan tinguin un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situació similar sigui automàticament reportada als vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment. A Palafolls engega el casal municipal d'aquest 2026 amb prop de 200 participants. Avui ha començat el casal d'estiu municipal. L'edició d'enguany se centra en el fil conductor narratiu titulat Diversòpolis, en el qual els infants viatgen a un planeta on el somriure és el motor i l'energia social. A través d'aquesta metàfora es proposa un programa que combina la diversió amb educació en valors com el respecte, la igualtat o la convivència. També ajuda els participants a conèixer-se a si mateix, tal com explica el director del casal, Elias Samper.
3: A través d'aquest centre d'interès volem ajudar a Diversòpolis a recuperar aquest dinamisme alhora i aquestes interaccions entre els nens per generar experiències, emocions. Cada setmana treballem una mica des de les inseguretats o com es veuen ells o què ens agradaria ser més endavant. Trobem tot aquest seguit de preguntes que es pots fer amb tu mateix per fer una mica de creixement individual i a la vegada crear cohesió entre tots els grups.
0: El casal manté una estructura pensada per facilitar la conciliació familiar, oferint serveis d'acollida matinal des de les 8 del matí i també serveis de menjador fins a les 3 de la tarda. Els infants estan distribuïts en dos grans grups d'edats. El primer és el casalet per a nens i nenes d'I3 a I5 i el grup de mitjans i grans, en aquest cas composat des d'infants de primer fins a 6è de primària. Per garantir el funcionament fluid, l'organització també ha establert entrades i sortides esgraonades a la porta de Masprats, que és on es fa el casal enguany. La programació d'activitats és molt diversa, hi ha tallers, hi ha excursions, hi ha activitats d'aigua i també festes finals. Destaca la sortida a la platja o al Maniland i les nits del casal, que estan previstes pel 24 de juliol i pel 14 d'agost, on els grups podran quedar-se a dormir al casal i viure una experiència de convivència diferent.
3: Hem tornat a fer com la platja, que l'any passat la vam fer per primer cop, feia molts anys que no fèiem la sortida a la platja de Malgrat, i aquest any la tornem a fer perquè va sortir superbé, els nens s'ho van passar de conya, superguai tornar amb el bus fins allà, i res, també fem sortida a Marineland, fem dos dormides, una cada mes, després fem animació els dies finals de cada mes, i algun taller de jocs de fusta com els que eren abans, no? Els jocs aquests siguin baldufes, pinball d'aquest de tirar la piloteta que puja a la caixa.
0: El casal arrenca amb places exaurides a les instal·lacions del Masprat i fins a finals del mes d'agost. Hi ha una trentena de monitors que guiaran les activitats pels prop de 200 nens i nenes que han començat avui aquest casal municipal. La novetat d'enguany, la principal, és que la venda d'etiquets pel servei d'acollida i pel servei de menjador es farà directament a l'escola Masprats, amb el que s'evitarà que les famílies hagin de desplaçar-se, com fins ara, a l'Ajuntament per tal d'adquirir aquests serveis. Ho avançàvem en titulars. Atenció, si esteu de lloguer i teniu menys de 35 anys, perquè la Generalitat ha obert la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El govern català ha obert aquesta setmana la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer destinat a joves. El termini per presentar la sol·licitud s'allargarà fins al proper dia 10 de juliol. Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge a les persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió residencial. Poden optar la subvenció a les persones que a 31 de gener de l'any passat, del 2025, tinguessin 35 anys o menys. L'ajut és compatible tant amb el lloguer d'un habitatge com també amb el d'una habitació, sempre que la renda mensual no superi els 1.000 euros, en el primer cas, en el cas dels lloguers, i els 450 en el cas de les habitacions. Entre els requisits cal estar empadronat al domicili pel qual se sol·licita l'ajut i acreditar que la unitat de convivència va obtenir uns ingressos iguals o inferiors als 36.280 euros durant l'exercici fiscal del 2024. La convocatòria també exclou els contractes de lloguer formalitzats entre persones que tinguin un vincle de parentiu. Com a novetat, els ajuts tindran una vigència de 2 anys. Tot i això, l'administració revisarà d'ofici, un cop finalitzada la primera anualitat, que les persones beneficiàries continuen complint tots els requisits establerts. En cas de canvi de domicili dins de Catalunya, caldrà comunicar-ho en un termini màxim de 15 dies per tal de mantenir aquesta prestació. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través dels canals habilitats per la Generalitat o presencialment a l'oficina d'habitatge, en aquest cas del Consell Comarcal del Maresme a Mataró, en horari de matí de 9 a 2 i sense necessitat de cita prèvia. Anem a fer una ullada ara a la nostra hemeroteca, la d'avui, la del 1 de juliol. L'1 de juliol de l'any passat, del 2025, us explicàvem la col·laboració entre les policies locals de Palafolls i de Pineda que va permetre resoldre una sèrie de robatoris a l'interior de vehicles a Ciutat Jardí. La recuperació d'un ordinador portàtil sostret va ser determinant per tal de relacionar els fets amb una parella detinguda hores després a Pineda mentre intentava cometre nous robatoris. Mirada enrere, ara fa 5 anys, el 2021, entrava de nou en funcionament llavors l'aparcament exclusiu per a residents al barri de Sant Lluís. Els vehicles amb la targeta verda tornaven a poder estacionar les places reservades després del repartiment de les acreditacions per part de la policia local. Llavors, ara fa 5 anys, aquesta zona verda començava a 1 de juliol, no com ara, que comença el 15 de juny. I fa 10 anys, el ja llunyà 2016, el sector hoteler del Maresme afrontava l'inici de la temporada d'estiu amb optimisme. Malgrat la incertesa pel Brexit, el gremi d'hostaleria preveia una alta ocupació als establiments del Maresme gràcies al bon ritme de reserves del mercat català i també dels visitants francesos, alemanys, belgues, holandesos i també britànics. Doncs això és el que us parlàvem tal dia com avui, un primer de juliol d'anys enrere. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: és moment de la previsió meteorològica. Com sempre li preguntem al nostre meteoròleg quina és la previsió, que és el que hem d'esperar en aquestes properes jornades. Quim.
1: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Gràcies, Quim, per aquesta previsió. Avui hem tingut una mínima al nostre municipi de 21 graus. La màxima ha estat molt més reduïda. La màxima registrada avui s'ha acostat als 30 graus de temperatura aquí al nostre municipi. Gràcies, Quim, i fins demà.

0: Últims compassos del nostre informatiu per repassar titulars les informacions més destacades, començant que el govern municipal està buscant una permuta de terrenys per evitar que la benzinera de Plenoil s'acabi instal·lant al carrer Passat, a l'entrada del nostre poble. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, permeti traslladar el projecte a una zona que respecti la voluntat de totes les parts. Això ho ha explicat l'alcalde a la darrera entrevista de l'Assumptes Interns d'aquesta temporada, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest mes d'agost, que el sorteig per adjudicar-los se celebrarà ja a la tardor, amb la intenció que els inquilins entrin a viure-hi al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i de la situació en general de la política al nostre municipi. I ens hem fincat a la piscina municipal, que torna a patir episodis d'incivisme per part d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, incompleix les normes de convivència bàsiques i s'enfronta a socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no optaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquest tipus d'episodis. I com cada 1 de juliol es repeteix la mateixa escena, infants entrant al casal d'estiu de Palafolls. Prop de 200 nens i nenes han començat avui al casal municipal a l'escola de Masprats, que enguany gira el torn a una història galàctica, la història de Diversòpolis, per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals de mes d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, excursions a la platja Marineland i també les tradicionals nits de convivència al casal. Fins aquí l'actualitat d'aquesta jornada. Avui, que és dimecres, recordeu que podeu sempre consultar a radiopalafolls.cat tota l'actualitat de Palafolls i de la resta de poblacions veïnes, les més interessants, i òbviament també a través de les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí, demà i tornem a la mateixa hora, que acabeu de passar una molt bona jornada de dimecres, sempre amb la companyia de Ràdio Palafolls. Fins demà, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser, doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carreguen, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el no tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris de la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant i destorbant, amb enfrontaments també amb altres banyistes i també amb el propi personal de la piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per tal de fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar ja amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives pels qui no compleixin la normativa.
1: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com a spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només algunes dels comportaments detectats en aquestes darreres setmanes a l'equipament i que han tornat a posar en alerta tant usuaris com també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta pujar preus o fer exclusiva la piscina pels empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que hi ha, per exemple, una onada de calor.
1: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus a les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina, només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades a vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

El govern municipal busca una permuta de terrenys per tal d'evitar que la benzinera de Plenoll s'instal·li finalment al carrer Passada, una ubicació que el govern municipal, i de fet tota l'oposició, rebutja de ple. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que alhora permeti traslladar el projecte a una altra zona que respecti la voluntat de totes les parts. Avui és dimecres, és 1 de juliol.

0: Aquesta possible solució, aquesta fórmula, l'ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, a l'entrevista de l'Assumptes Interns, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest agost. El sorteig per adjudicar-los se celebrarà entorn a la tardor, per tal que els inquilins entrin a viure en aquests nous pisos al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i la situació general en la política local. De seguida escoltarem què és el que va dir ahir l'alcalde a l'entrevista en aquesta emissora, però avui també us expliquem que la piscina municipal torna a patir episodis d'incivisme d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, que incompleix les normes de convivència i que s'enfronten a socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i, per tant, a fer expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis. I una cosa més amable és que prop de 200 nens i nenes han estrenat avui al casal d'estiu municipal a l'escola Masprats, que enguany gira al voltant de la història galàctica de Diversòpolis per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, activitats, excursions a la platja, Marineland i les tradicionals dues nits de dormir al casal, dues nits de convivència. I si teniu menys de 35 anys i esteu de lloguer, sapigueu que la Generalitat ha obert aquesta mateixa setmana la convocatòria per sol·licitar els ajuts de pagament al lloguer adreçats a joves de fins a 35 anys, amb un termini que finalitza el proper dia 10 de juliol, 10 dies. Aquesta subvenció, que presenta la novetat de tenir una vigència de 2 anys, està destinada al lloguer de fins a 1.000 euros i requereix que la unitat de convivència no superi un determinat llindar d'ingressos anuals. I hem arrencat aquest mes de juliol amb un lleuger canvi de temps al Maresme. Al matí ha estat estable assolellat, però ja a la tarda augmenten els núvols, sobretot al Maresme Nord. Tot i això, no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix de component est i la mar es mantindrà en marejol. Les temperatures mínimes continuen sense canvis entre els 20 i els 24 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'Assumptes Interns amb una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, tant equip de govern com també oposició no estan d'acord amb aquesta ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció d'aquesta estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, respecti la voluntat de totes les parts.
1: A poder ser, doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos cap a l'agost i que els requisits d'accés se sabran el mes de setembre. El sorteig es preveu de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos ja al tombant de l'any.
1: Setembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si, evidentment, molt probablement són més de 20, doncs hi haurà un sorteig i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal. Finals d'any, principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
0: En aquest sentit, l'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com per exemple ha passat amb els habitatges de protecció oficial a Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat la necessitat d'un inspector de policia per garantir, diu, un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que es reprovi les seves actituds incíviques o bé que avisin a la policia per tal de multar-los. L'alcalde assegura que sabia dels intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls-Som la passada tardor i denuncia una dinàmica, diu, de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca, diu, de beneficis electorals, però que es carreguen el bé comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que ja denunciava la portaveu del PSC, Rosa García, la setmana passada, en la mateixa entrevista de l'Assumptes Interns. Podeu recuperar tota l'entrevista al web de Ràdio Palafolls. Tornen les queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. No fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació, a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris d'aquesta piscina municipal de Palafolls. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i també amb enfrontaments amb altres banyistes i també amb el personal de la pròpia piscina. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica. I de fet, la temporada actual ja va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies d'un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada, en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Lavar, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals i també les definitives per a aquells que no compleixin la normativa.
2: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no és tant no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs, sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
0: Des de persones que usen la piscina petita com si fos un spa, celebracions d'aniversaris, amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquests són alguns dels comportaments detectats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o bé fer exclusiva la piscina pels empadronats de Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé, especialment ara que, per exemple, hi ha onada de calor.
2: Tothom em diu sempre el mateix, és encarir els preus de les persones de fora. Un altre em deia l'altre dia que no sé quina piscina només es banyen la gent del poble. Això no ho podem fer, no es pot fer, per tant no ho farem. Llavors el que hem de fer és ajustar la seguretat. Si tenim una piscina amb preus molt públics, molt populars, perquè tothom la pugui gaudir, i més recordem que estem en plena onada de calor, o sigui, si la pot gaudir tothom, fem que la gaudeixi la gent i no la pateixi. Llavors el missatge és claríssim, al final és responsabilitat de tots i totes que aquesta piscina sigui el que ha de ser, una piscina municipal on la gent es pot banyar, pot estar llegint un llibre a la gespa.
0: A la Bar explica que s'han fet canvis a la normativa, com per exemple permetre les cadires a la gespa sempre i quan tinguin un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situació similar sigui automàticament reportada als vigilants, socorristes o encarregats de la piscina per tal de poder actuar en el moment. Palafolls engega el casal municipal d'aquest 2026 amb prop de 200 participants. Avui ha començat el casal d'estiu municipal. L'edició d'enguany se centra en el fil conductor narratiu titulat Diversòpolis, en el qual els infants viatgen a un planeta on el somriure és el motor i l'energia social. A través d'aquesta metàfora es proposa un programa que combina la diversió amb educació en valors com el respecte, la igualtat o la convivència. També ajuda els participants a conèixer-se a si mateix, tal com explica el director del casal, Elias Samper.
3: A través d'aquest aquest centre d'interès volem ajudar a Diversòpolis a recuperar aquest dinamisme alhora i aquestes interaccions entre els nens per generar experiències, emocions. Doncs cada setmana treballem una mica des de les inseguretats o com es veuen ells o què ens agradaria ser més endavant. Treballem tot aquest seguit de preguntes que es pots fer amb tu mateix per fer una mica de creixement individual i a la vegada crear cohesió entre tots els grups.
0: El casal manté una estructura pensada per facilitar la conciliació familiar oferint serveis d'acollida matinal des de les 8 del matí i també serveis de menjador fins a les 3 de la tarda. Els infants estan distribuïts en dos grans grups d'edats. El primer és el casalet per a nens i nenes d'I3 a I5 i el grup de mitjans i grans, en aquest cas composat des d'infants de primer fins a 6è de primària. Per garantir el funcionament fluid, l'organització també ha establert entrades i sortides esgraonades a la porta de Masperts, que és on es fa el casal enguany. La programació d'activitats és molt diversa, hi ha tallers, i excursions, hi ha activitats d'aigua i també festes finals. Destaca la sortida a la platja o al Maniland i les nits del casal, que estan previstes pel 24 de juliol i pel 14 d'agost, on els grups podran quedar-se a dormir al casal i viure una experiència de convivència diferent.
3: Hem tornat a fer com la platja, que l'any passat la vam fer per primer cop, feia molts anys que no fèiem la sortida a la platja de Malgrat, i aquest any la tornem a fer perquè va sortir superbé, els nens s'ho van passar de conya, superguai tornar amb el bus fins allà, i res, també fem sortida a Marineland, fem dos dormides, una cada mes, després fem animació els dies finals de cada mes i algun taller de jocs de fusta com els que eren abans, no? Els jocs aquests siguin baldufes, pinball d'aquest de tirar la piloteta que va pujar a la caixa.
0: El casal arrenca amb places exaurides a les instal·lacions del Masprat i fins a finals del mes d'agost. Hi ha una trentena de monitors que guiaran les activitats pels prop de 200 nens i nenes que han començat avui aquest casal municipal. La novetat d'enguany, la principal, és que la venda de tiquets pel servei d'acollida i pel servei de menjador es farà directament a l'escola Masprats, amb el que s'evitarà que les famílies hagin de desplaçar-se, com fins ara, a l'Ajuntament per tal d'adquirir aquests serveis. Ho avançàvem en titulars. Atenció, si esteu de lloguer i teniu menys de 35 anys, perquè la Generalitat ha obert la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El govern català ha obert aquesta setmana la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer destinat a joves. El termini per presentar la sol·licitud s'allargarà fins al proper dia 10 de juliol. Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge a les persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió residencial. Poden optar la subvenció a les persones que a 31 de gener de l'any passat, del 2025, tinguessin 35 anys o menys. L'ajut és compatible tant amb el lloguer d'un habitatge com també amb el d'una habitació, sempre que la renda mensual no superi els 1.000 euros, en el primer cas, en el cas dels lloguers, i els 450 en el cas de les habitacions. Entre els requisits cal estar empadronat al domicili pel qual se sol·licita l'ajut i acreditar que la unitat de convivència va obtenir uns ingressos iguals o inferiors als 36.280 euros durant l'exercici fiscal del 2024. La convocatòria també exclou els contractes de lloguer formalitzats entre persones que tinguin un vincle de parentiu. Com a novetat, els ajuts tindran una vigència de 2 anys. Tot i això, l'administració revisarà d'ofici, un cop finalitzada la primera anualitat, que les persones beneficiàries continuen complint tots els requisits establerts. En cas de canvi de domicili dins de Catalunya, caldrà comunicar-ho amb un termini màxim de 15 dies per tal de mantenir aquesta prestació. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través dels canals habilitats per la Generalitat o presencialment a l'oficina d'habitatge, en aquest cas del Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, en horari de matí de 9 a 2 i sense necessitat de cita prèvia. Anem a fer una ullada ara a la nostra hemeroteca, la d'avui, la del 1 de juliol. L'1 de juliol de l'any passat, del 2025, us explicàvem la col·laboració entre les policies locals de Palafolls i de Pineda que va permetre resoldre una sèrie de robatoris a l'interior de vehicles a Ciutat Jardí. La recuperació d'un ordinador portàtil sostret va ser determinant per tal de relacionar els fets amb una parella detinguda hores després a Pineda mentre intentava cometre nous robatoris. Mirada enrere, ara fa 5 anys, el 2021, entrava de nou en funcionament llavors l'aparcament exclusiu per a residents al barri de Sant Lluís. Els vehicles amb la targeta verda tornaven a poder estacionar les places reservades després del repartiment de les acreditacions per part de la policia local. Llavors, ara fa 5 anys, aquesta zona verda començava a 1 de juliol, no com ara, que comença el 15 de juny. I fa 10 anys, el ja llunyà 2016, el sector hoteler del Maresme afrontava l'inici de la temporada d'estiu amb optimisme. Malgrat la incertesa pel Brexit, el gremi d'hostaleria preveia una alta ocupació als establiments del Maresme gràcies al bon ritme de reserves del mercat català i també dels visitants francesos, alemanys, belgues, holandesos i també britànics. Doncs això és el que us parlàvem tal dia com avui, un primer de juliol d'anys enrere. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: És moment de la previsió meteorològica. Com sempre li preguntem al nostre meteoròleg quina és la previsió, que és el que hem d'esperar aquestes properes jornades. Quim.
1: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Gràcies, Quim, per aquesta previsió. Avui hem tingut una mínima al nostre municipi de 21 graus. La màxima ha estat molt més reduïda. La màxima registrada avui s'ha acostat als 30 graus de temperatura aquí al nostre municipi. Gràcies, Quim, i fins demà.

0: Últims compassos del nostre informatiu per repassar titulars les informacions més destacades, començant que el govern municipal està buscant una permuta de terrenys per evitar que la benzinera de Plenoil s'acabi instal·lant al carrer Passada, a l'entrada del nostre poble. El consistori negocia amb la propietat una solució consensuada que no suposi un cost per l'erari públic i que, a més, permeti traslladar el projecte a una zona que respecti la voluntat de totes les parts. Això ho ha explicat l'alcalde a la darrera entrevista de l'Assumptes Interns d'aquesta temporada, on també ha explicat, per exemple, que els habitatges de protecció oficial estaran acabats aquest mes d'agost, que el sorteig per adjudicar-los se celebrarà ja a la tardor, amb la intenció que els inquilins entrin a viure-hi al tombant d'aquest any. També ha parlat de la plaça d'inspector de la policia i de la situació en general de la política al nostre municipi. I ens hem fincat a la piscina municipal, que torna a patir episodis d'incivisme per part d'un grup d'usuaris que embruta les instal·lacions, incompleix les normes de convivència bàsiques i s'enfronta a socorristes i altres banyistes. L'Ajuntament ha contractat una empresa de seguretat privada i la regidoria d'Esports avisa que no optaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquest tipus d'episodis. I com cada 1 de juliol es repeteix la mateixa escena, infants entrant al casal d'estiu de Palafolls. Prop de 200 nens i nenes han començat avui al casal municipal a l'escola de Masprats, que enguany gira el torn a una història galàctica, la història de Diversòpolis, per tal de treballar la igualtat i el respecte. Fins a finals de mes d'agost, una trentena de monitors acompanyaran els infants en un programa ple de tallers, excursions a la platja, Marineland i també les tradicionals nits de convivència al casal. Fins aquí l'actualitat d'aquesta jornada. Avui, que és dimecres, recordeu que podeu sempre consultar a radiopalafolls.cat tota l'actualitat de Palafolls i de la resta de poblacions veïnes, les més interessants, i òbviament també a través de les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí, demà i tornem a la mateixa hora, que acabeu de passar una molt bona jornada de dimecres, sempre amb la companyia de Ràdio Palafolls. Fins demà, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol al campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. I, mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de la Sud. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'època.

0: Hi ha Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xartolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és un, de l'època colonial. Va ser una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i per tant és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament van decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour: la peixera i l'era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la peixera i l'era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara es menja de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors, i en punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és l'aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatour.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Fendes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria,
3: adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas a

0: estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues, i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues, i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc, i després de saltar la carena dels Espins se'ns pujarà fort fins al capdamunt del turó, on s'alcen encara ponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
0: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'un metre vint, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost de Fet, que tanca un estret pas en forma de Z, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres propera aigües avall i el Congost de Mont-rebei aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de Fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Montrebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de la de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Jacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament, en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República!
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia, com Nova Delhi o grans ciutats així, són ciutats petites, i des d'aquí és fàcil, doncs podem llogar un cotxe, nosaltres vam seguir amb tuk-tuk, i desplaçar-nos doncs per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total. Dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final doncs, són productes que tenen a l'abast i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant. S'intenta i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tutup, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar, tot això. A Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són doncs, ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Diurà, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Diurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

La pela és la pela. No en tinc ni cinc. Això no val ni un duro. Expressions com aquestes són testimonis vius d'una moneda que va formar part de la nostra història durant més d'un segle, la pesseta. Tot i que avui la recordem amb nostàlgia, la seva història és molt més complexa del que sembla. Neix en un context d'unificació econòmica, sobreviu a guerres, dictadures i transicions polítiques i es retirarà quan arriba l'euro, deixant un llegat que encara es troba en els calaixos i col·leccions de molts ciutadans i ciutadanes. Però d'on ve el seu nom? Què la va fer tan emblemàtica i quins dissenys la van marcar al llarg del temps? Com va conviure amb d'altres monedes i quin paper va tenir en la història econòmica i simbòlica d'Espanya? Benvinguts a la història d'una moneda que va marcar una època. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar, programa 483, Història de la Pesseta. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Molt bé, i avui ens torna a acompanyar el Joan Fontanilles, llicenciat en filologia, en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, és divulgador al canal de YouTube Diver Numis. Joan, benvingut de nou a les Portes de Troia.
2: Què tal?
0: Joan, quin valor tenen les pessetes com a moneda col·leccionable?
2: La gran majoria, no gaire. O sigui que comencem malament ja, no?
0: Malament ja.
2: Però sí que és veritat que n'hi ha algunes que sí que poden valer, eh? Però diguem, la immensa majoria, no gaire.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Sergio, què estem escoltant, Sergio?
1: Juanito Valderrama i Dolores Abril. No serà familiar teu?
0: Crec que no, val, que jo sàpiga.
1: Molt bé, comencem aquest programa de Història de la Passeta, però abans dir-vos que tenim engegat un concurs, de tant en tant tindrem o tenim concursos. Albert, explica'ns.
0: Aprofitant que Les Portes de Troia ha fet el salt a Les Portes d'Instagram, no? Que ens estem posant una xarxa social per nosaltres desconeguda. En Sergi sí que hi té una mica més de presència, però nosaltres estem en una òrbita molt llunyana, i llavors ens estem estrenant aquesta xarxa social i per intentar arrossegar una miqueta l'audiència que ens segueixi allà. Ara per ara estem fent proves, no tenim poquetes coses publicades, els vídeos que ens va fer la xarxa Més, no? Que per exemple van quedar bastant xulos.
1: Molt bé.
0: Amb l'ajuda d'en Joan Pau Inarejos de Romànic Català, etc. Doncs farem un concurs per sortejar un llibre i començarem fent cosetes així de tant en tant, com deia en Sergio, i òbviament és el llibre, un llibre del qual hem parlat aquí al programa
1: fa poc, no fa gaires setmanes, i a més ara està en els titulars gràcies al president d'Estats Units, Donald Trump, que de cop i volta va ficar Espanya com un país BRICS. Estem parlant de BRICS, el llibre que va presentar fa unes setmanes l'Aníbal Garzón aquí al Portes de Troia,
0: el programa 477 concretament, si algú el vol recuperar. Llavors, per participar al concurs és tan senzill com nosaltres farem un post el dia 3 de febrer, que serà el dia inicial d'aquest concurs. Simplement per participar-hi ens heu de seguir en el perfil d'Instagram, heu de fer m'agrada en aquest post i en els comentaris etiquetar dues persones, i així entreu en un concurs que s'acaba el 17 de febrer, i durant la setmana del 17 de febrer ja anunciarem qui serà el guanyador.
1: Et torna a repetir, aviam, què hem de fer?
0: Seguir-nos a Instagram, fer m'agrada al post del concurs, etiquetar dues persones als comentaris i esperar. I que la sort us acompanyi.
1: Molt bé. Doncs comencem a parlar del programa d'avui amb el Joan Fontanilles, que ja ha vingut aquí al Portes de Troia a fer programes. Recordo la Història de la Moneda, Història de la Moneda a Catalunya, i avui doncs us centrem a la Història de la Passeta. I per començar, Joan, si ens pots explicar breument què és això que t'agrada tant, que és la numismàtica.
2: Doncs la numismàtica es pot entendre de dues maneres. Una seria entendre-la com l'estudi científic de la moneda i de tot el que té a veure amb ella, i una altra manera més, diguem, popular, doncs és simplement el col·leccionisme de la moneda.
1: Molt bé, i quan ja centrant-nos en el tema de la passeta, val? Perquè avui ens centrarem molt en la història d'aquesta moneda que ens ha acompanyat doncs a 160, bueno, no ho dic de memòria ara, ho esclarirem ara amb el Joan, però molts més, un segle i mig aproximadament. Quan es va crear la passeta, Joan, i per què es va decidir a introduir una nova moneda?
2: Les primeres pessetes les van crear a Barcelona.
1: Ostres!
2: Durant la ocupació napoleònica. Resulta que s'havien quedat sense prous mitjans per comerciar dins de la ciutat. Catalunya, diguem, estava en una situació de guerra, no? I bé, llavors doncs, van ser les mateixes autoritats municipals les que van sol·licitar a les franceses el fet de poder encunyar doncs, moneda. Els hi van donar permís, i llavors allà tenim més o menys a partir del 1808, 1809, les primeres pessetes. Curiosament, la primera que es va fer va ser de 2,5 pessetes, i la pesseta ja va venir el 1809, la pesseta individual, podríem dir. I llavors ja més endavant alguna cosa també es va fer per Balears, val? Però també d'àmbit així bastant local, i llavors la passeta així una miqueta ja amb més pretensions ja apareixerà amb Isabel II durant les guerres del carlisme, no? I llavors el bàndol d'Isabel II doncs va fer acunyar pessetes entre 1836, 1837, això ho sabem per les dates que tenen les monedes, no? I bueno, allà doncs, ja es va fer una moneda, diguem, d'un àmbit més ampli, que no diguem, no municipal.
0: Molt bé, i una de les preguntes que tots tenim en la nostra ment, no? Tots sabem per què euro es diu euro, no? Tots sabem per què dòlar es diu dòlar, però exactament la pesseta, d'on prové el seu nom? O sigui, té algun significat especial, alguna cosa que ens hagis d'explicar?
2: La pesseta diguem que hi ha hagut bastant debat sobre quin és el seu origen etimològic. La teoria que darrerament té més força és la que ja defensava el doctor Miquel Crusafont, és un doctor en història, val? Té un palmarès impressionant, val? I llavors aquest senyor, el que, després d'haver-s'ho mirat i remirat, el que diu és que pesseta ve de peça petita. O sigui, realment nosaltres l'hauríem d'escriure més aviat com a peceta, amb la C.
0: Hòstia.
2: Val? El que passa és que, clar, diguem, bueno, la tradició al final l'ha fet amb doble S.
1: O sigui, peceta, peça petita.
2: Clar, o sigui, hauria de ser una peça, doncs una peça, si féssim el diminutiu, hauria de ser peceta, però amb una C, amb una C normal, com Iceta, no? Com el polític, d'acord? I llavors, doncs, bueno, aquesta és una mica la teoria que ha guanyat més pes, no? De totes maneres, ja que dic això de pes, hi ha molta gent que també pensa que deu venir de pes petit. Perquè, clar, en aquelles èpoques les pessetes eren d'argent i el seu pes era important. Llavors, per comparació amb altres pesos més grans, doncs la pesseta seria, doncs, el pes petit.
1: Molt bé. I ja ho has començat a explicar, però aquestes primeres monedes que s'encunyen aquí en el territori, com eren? Com van ser aquests primers dissenys?
2: Els primers dissenys, a veure, varia, o sigui, són dissenys relativament senzills, eh? Les monedes de Barcelona tenen per una cara l'escut de Barcelona en cairó, és a dir, com una mena de romba, i això per una cara, eh? I amb una mica de, com de fulletes al voltant, i per l'altra cara simplement diu amb lletres, doncs, una pesseta o 2,5 pessetes o 5 pessetes. Bàsicament el que diuen és això. Són dissenys bastant modestos, eh? Penseu també que com aquestes primeres encunyacions estan fetes a nivell municipal, no tenien la infraestructura d'una casa de la moneda superpotent, d'acord? O sigui, que pogués tenir grans gravadors fent un bust, etc. Llavors, després les monedes que es fan a Balears de 5 pessetes, això ja en el 1823, doncs tenen l'escut de Palma, també amb un disseny bastant similar al que seria el de Barcelona, d'acord? En aquell cas, doncs, fan referències a Ferran VII. Val? És curiós perquè les de Barcelona no fan referència a Josep I. Val? Això és bastant interessant. Doncs, a vegades és interessant el que no diuen les monedes. I després, amb aquelles que jo he comentat abans d'Isabel II, del 1836-1837, tenim l'escut de Catalunya, i per l'altre cantó amb lletres pues diu això, Isabel II, reina de les Espanyes. Val? Por la Constitució. Eh? Això també és molt interessant en aquesta època, veure si els reis són reis per la gràcia de Déu o reis per la Constitució.
0: Més informació que ens ofereixen les monedes, precisament, no?
2: I tant.
0: Molt bé, després de parlar d'aquests primeríssims dissenys del segle XIX, clar, una de les altres preguntes que sorgeix és si hi ha objectius econòmics o polítics darrere de la introducció d'això, de les pessetes a Espanya.
2: Bé, quan es generen pessetes ja d'una manera més uniforme a tot Espanya, val? Hi ha diferents motius que són els que una mica, doncs, acaben cristal·litzant, no? amb la introducció d'aquesta peça ja de manera estandarditzada. D'una banda, això es fa en un context una mica de finals del regnat d'Isabel II. Llavors hi ha un període de crisi bastant potent, és com que es volia esborrar una mica, doncs, tot aquest passat de la dinastia borbònica. D'una altra banda, doncs, s'estava intentant crear un estat liberal a Espanya, i per altra banda també hi havia problemes de caràcter pràctic. Espanya tenia una autèntica barbaritat de monedes diferents, o sigui, era una dispersió total. En cada territori pràcticament, doncs, tenien les seves pròpies monedes, i això dificultava molt el comerç intern a nivell espanyol, no? Llavors volien una mica simplificar tot això. Però és que després també a nivell internacional, doncs, hi havia la Unió Monetària Latina, i allà el que s'estava intentant era, a nivell de diferents països, adoptar una metrologia, és a dir, unes mesures i un pes amb la composició, diguem, doncs, d'or, d'argent o de coure, que fos igual a la d'altres països, de manera que les peces fossin intercanviables. que tu poguessis usar tranquil·lament una peça italiana que potser fos exactament la mateixa que l'espanyola, val? I en països que van entrar a la Unió Monetària Latina de manera oficial, i altres països ho van fer de manera oficiosa. Diguem, no és que oficialment estiguessin a la Unió Monetària Latina, però ho feien exactament igual.
1: Clar, això ara ho has fet esment a un tema molt important. Ara, quan estàvem començant a explicar la història de la pesseta, no hem de perdre de vista que hi havia moltíssimes altres monedes que eren d'ús i que, per tant, justament com has ben explicat, els objectius, com tant d'altres en aquell moment de construcció de l'estat liberal espanyol, són per centralitzar, per unificar, per donar cosa a un país que estava, doncs, molt dividit en molts aspectes. Aleshores, com dèiem, sabem que aquesta pesseta recent va conviure amb altres monedes de moltes èpoques, però quines eren aquestes altres monedes? I després ens pot semblar molt estrany a nosaltres, perquè nosaltres sempre hem tingut una moneda, o hi ha altres experiències, però són locals, a poder, doncs, pots pagar a un mercat que et fan servir o et deixen fer servir una moneda que pots pagar en aquell mercat, o vas a una festa,
0: un festival de música,
1: un festival,
0: no?
1: De música, que tenen la seva pròpia tokens, moneda, no? Però són coses anecdòtiques, folklòriques, que no van més enllà. Però en aquell moment no es tracta d'això, i nosaltres estem acostumats des de la pesseta, ara l'euro, però tenim una moneda. Però en aquells moments, com era la vida? Com havíem de... Com ens ho podries dibuixar, això de tenir tantes monedes a la vegada?
2: En aquella època era un autèntic caos. O sigui
1: la paraula és caos.
2: Caos.
0: O sigui, un numismàtic que li agrada tenir les coses ordenades. Sí, sí. Digui això és...
1: És perquè és un caos sobre...
2: O sigui, cada territori i, diguem, tenia monedes diferents i en èpoques una mica anterior ja hi havia monedes diferents. Llavors, penseu també que en aquella època els canvis eren més lents, amb la qual cosa era més fàcil que aparegués algú amb moneda antiga. I aquesta moneda, quan dic antiga, vull dir que potser portés 20 o 30 anys d'antiguitat o 50 anys. Llavors, aquestes monedes no es podien descartar simplement, no eren simples bitllets com un trosset de paper, sinó que eren monedes que podien ser d'or, podien ser d'argent, podien ser de billó, que era una barreja que contenia una part de plata, d'argent. Clar, llavors tenien cert valor, no? Llavors, el que passava en aquells moments era que hi havia uns senyors que es guanyaven la vida fent de canvistes. Els canvistes eren una mica com aquestes botigues que hi havia fa temps. Ara suposo que encara n'hi ha, però se'n veuen menys, que diguem, es guanyaven la vida fent els canvis d'un tipus de moneda a un altre. I llavors el que es feia molt era pesar les monedes. Hi havia unes balancetes petites que tenien uns pesos estrictament controlats amb una mena d'estampacions i segells que controlaven, doncs, que no es feien trampes, no? Uh-huh. que d'alguna manera aquell pes no estigués adulterat o que la balança estigués trucada, val? Fins i tot les balances es marcaven, i llavors tot això, doncs, clar, frenava una mica el comerç, perquè clar, havies de fer aquesta gestió moltes vegades. Llavors el que va acabar passant, doncs, bueno, era simplement que es va substituir les monedes que hi havia en aquella època. Doncs mireu, per exemple, amb l'or hi havia escuts, amb la plata hi havia rals. Després, per qüestions de guerra i en Ferran VII i tal, es va anar estandarditzant el ral de billó. O sigui que cada vegada valien menys les coses, no? Com és la trista història de totes les monedes, que es van devaluant amb el pas del temps. O sigui que realment n'hi havia moltes. Llavors, els territoris que tenien alguna així com règims forals també tenien les seves pròpies monedes, no? Vull dir que realment era molt de lío. Fins i tot, per exemple, les Filipines. Les Filipines usaven pesos. Val? D'aquí també podria venir pesseta, però no crec, eh? Val? Perquè s'aplica molt això, aquestes denominacions que tenen a veure amb el pes. Uh-huh. D'acord? Ara escriuen piso a les monedes. Suposo que aquesta E la devien dir I en tagalès, en el seu idioma.
0: Molt bé, la pesseta al llarg de la història ha patit diverses reformes i tu, suposo que podríem dividir aquesta història, aquestes reformes, en diferents etapes. De fet, la primera seria, o sigui, no sé què destacaries tu de l'època que queda compresa entre això, els anys que ens deies abans, el 1868 fins la Segona República.
2: Sí, bé, el que s'estandaritza sobretot és una pesseta, o sigui, si pensem en la moneda estrictament de pesseta, d'una pesseta, sol ser una moneda de 5 grams d'argent, Val? Llavors el duro, que seria la moneda de 5 pessetes, doncs seria 5 vegades més, val? 25 grams, més o menys, eh? Val? Llavors, els canvis que va haver-hi en la metrologia no van ser gaires, vull dir, no, realment no es noten gaire. O sigui, des de que apareix la pesseta amb el govern provisional i la Primera República, fins... Sí que és veritat que hi ha l'antecedent aquest esporàdic d'Isabel II, però quan realment ja van en sèrio és amb el govern provisional i la Primera República. 1869, més o menys, eh? Llavors, això durarà més o menys fins a la Segona República. O sigui, abans de que entri tot el conflicte de la Guerra Civil, les pessetes a la Segona República encara eren de plata i pesaven el mateix que les monedes de la Primera República. D'acord? O sigui, eren més o menys similars. Els dissenys sí que és veritat que eren una mica diferents, val? Per exemple, en les monedes de la Primera República el que hi havia era una representació personificada d'Hispània, com una senyora així tombada, quasi com Josefina Bonaparte, mm-hmm. I llavors es veia l'skyline de lo que seria Espanya, com a concepte ja unificat, peninsular, i en un cantó es veia el Peñón de Gibraltar i en l'altre cantó els Pirineus. Vull dir que això de l'Espanya i de Gibraltar i tal, fixeu-vos si ve de lluny, Això ja apareix en monedes de 1869, 1870, etc. Després el govern, els models, doncs clar, com tornem a tenir monarquies, no? Habitualment
1: Amadeu de Savoia primer.
2: Exacte, doncs el que tenim són bustos on apareix el monarca, val? I llavors l'escut varia una mica en funció de la heràldica del governant. En el cas de Amadeu, doncs desapareixen les flors de llis, els lliris, diguem, perquè clar, ell no és un Borbó, ell és de la casa de Savoia. Llavors canvia una mica, hi ha una mena de creu en el centre de l'escut, i en canvi els altres, com que tots són borbons, doncs van tenint aquestes flors de lis, diguem, val? I a la Segona República el que tenim sobretot doncs és un altre cop una representació personificada en femení de la Segona República. Sembla més una matrona romana que una altra cosa, vull dir, a mi em recorda molt personalment a les representacions a vegades que hi ha de Roma, a l'Ara Pacis, si algun dia visiteu aquells altars espectaculars que estan museïtzats a Roma, doncs té un aire per l'estil. I per darrere hi ha un escut d'Espanya, però si no recordo malament, la corona que hi ha a l'escut, com no tenen rei, és una corona mural, és a dir, és una corona que sembla quasi més com un edifici en plan com si fos un petit castell.
1: Bueno, ja ho has començat a explicar, però abans has dit el mateix valor durant tota l'època, des dels inicis de la pesseta fins la segona república, però i a partir de la Segona República, a més dels canvis que ens has explicat ara, i la Guerra Civil pel mig, evidentment,
2: sí.
1: Quins canvis trobem amb la història de la pesseta, que suposem que en aquest moment doncs, és molt més delicat, i l'estabilitat, que tampoc és que n'hi hagués gaire a la primera època, però pel que sigui doncs, no es va alterar la pesseta, però ara sí.
2: Jo crec que van viure durant tota aquesta lenta caiguda, no, de l'imperi espanyol, jo crec que vivien una mica de rendes, seguien sent una superpotència, encara que cada vegada menor, i llavors podien seguir acunyant amb el mateix, diguem, els mateixos mòduls, amb el mateix pes. El que passa és que es precipitarà, diguem, la decadència amb la Segona República. Allà el que passarà és que les despeses de la guerra arruïnen ràpidament a la Segona República i es veuran amb la necessitat d'acunyar ja no pessetes d'argent, sinó pessetes de llautó. Val? Penseu en tot allò de l'oro de Moscú i totes aquelles històries.
1: Passem al llautó.
2: Exacte, el llautó, o sigui que allà es veu clarament que s'han quedat sense diners. De fet, es van vendre i van fondre tot el que van poder. No sé si en algun programa anterior ho havia explicat o no, però les mateixes autoritats de la Segona República van saquejar els museus arqueològics per agafar totes les monedes d'or que van poder i per fondre-les, i amb això poder comprar munició, armes, etc. Val? Després, una altra circumstància que es va donar és que com el bàndol, sobretot el republicà, va quedar partit en dos en certes fases de la guerra, les zones que havien quedat aïllades no tenien accés a les monedes que es podien acunyar, doncs, per exemple, des de Madrid, que era la que mica en mica havia anat centralitzant la producció de monedes, no? I llavors es va estandarditzar producció de moneda local, majoritàriament en forma de bitllet, però en alguns casos moneda que feien diferents ajuntaments o fins i tot alguns governs autonòmics. Per exemple, hi ha monedes, hi ha pessetes d'Euskadi, hi ha pessetes basques, de la Segona República, val? I a nivell de Catalunya no es van arribar a fer pessetes catalanes, però sí que van haver-hi diferents ajuntaments que van fer moneda i també molts, però molts, molts, molts, moltíssims, que van fer bitllets.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: La Carrà?
1: Rafaela Carrà.
0: Recentment, que va morir fa poc, la Rafaela Carrà. Però seguim aquí amb la història de la Passeta, el Joan Fontanilles, l'Albert Abril, i amb la història, justament ho havíem deixat en l'època de la Guerra Civil i els canvis que va patir aquesta divisa. Però, clar, durant la dictadura de Franco, la Passeta també deuria estar sotmès a alguns canvis, suposem, no, Joan?
2: Sí i no, és a dir, la metrologia, és a dir, les mides i la composició, per exemple, de la Passeta, van quedar bastant iguals, eh? Una altra cosa és altres monedes que fossin fraccions, monedes de cèntims i tal, però el que és la Passeta es va mantenir bastant uniforme en quant a composició i mesura. Una altra cosa és el disseny. O sigui, les pessetes, diguem que es coneixen com a rosses pel seu color allautonat, val? Doncs aquestes van començar el 1944, no hi havia bust de Franco, per la part de darrere hi havia, podríem dir, l'escut d'Espanya, podríem dir, val? I aquest, o sigui, el revers, més o menys es va mantenir fins al final de la dictadura.
0: És molt interessant que fins al 44 no hi apareix el bust de Franco, no?
2: Sí, hi ha una certa... com construcció nacional, podríem dir. Llavors, per exemple, hi ha algunes monedes de cèntims on bastant boniques, tot s'ha de dir, però d'alumini, donada la pobresa i la crisi econòmica de la postguerra, doncs, on apareixen, per exemple, genets ibèrics. Això és molt bonic. Val? O sigui, són monedes d'un disseny molt bonic. I clar, què és el que pretenen? El que pretenen és indicar que Espanya... ja ve dels temps d'Hispània, fins i tot de la Hispània Ibèrica. Val? O sigui que es proven certs mòduls, certs tipus de monedes, però diguem que era el que circulava més en aquella època. Val? Però mica en mica doncs, ja es va imposant, també suposo que per les inflacions lògiques de l'economia i de la història, doncs, va agafant protagonisme mica en mica aquesta Passeta de Llautó. Val? La Passeta de Llautó de la República és la veritablement la rossa, perquè apareixia la figura femenina de la República i com tenia aquest color groguenc, és aquesta la rossa. El que passa és que va ser efímera, no va durar massa la Segona República, i llavors se li va seguir dient les rosses moltes vegades amb aquestes pessetes que en lloc de tenir doncs, una senyora maca doncs, tenien la cara del dictador, val? Normalment, però era pel color. Llavors, d'aquesta Passeta del 44, on simplement posava una pesseta, doncs es van provant diferents bustos, diferents efígies del dictador. Val? Hi ha una moneda bastant rara, que és del 1946, que té un bust fet per un artista bastant conegut, que és Ben Lliure. Després ja apareix un bust relativament similar que ja comença a partir del 1947, és el que normalment es diu com a cap gros, diguem que estava més grassonet, no? I llavors amb el pas del temps doncs, el dictador doncs, va envellint, es va quedant més xuclat, i llavors a partir del 1966 tenim les monedes del cap petit, val? Que aquestes ja són les que duren aquests enversos, diguem, aquestes cares fins al 75.
0: Sí, si algú té la del 46... Com és aquest bust de Ben Lliure que has dit que és una passeta rara?
2: Sí, a veure, és rara per la data. O sigui, si veu que sota del bust de Franco apareix 1946, que vagi corrents amb alguna botiga o simplement que la posin en una caixa forta o alguna cosa d'aquestes. És una moneda bastant demandada. Val? Clar, el que passa és que dependrà també molt del grau de conservació que tingui. Si és una passeta molt circulada i tal, li pagaran diners, però no tant com si estigués nova de trinca, d'acord?
0: Ja, sempre diu, però quants diners?
1: Ui, aquí vols que es mulli,
0: M'estic fent la pregunta que molta gent, si està escoltant clar, atentament el programa, s'estarà fent.
2: A mi sempre em pregunten dues coses. Quantes monedes tens? Quina és la més cara que tens? Vull dir, això són preguntes recurrents, no? Llavors, aquesta donarien milers d'euros.
0: Milers?
2: Sí, uns poquets milers d'euros.
0: Per una moneda?
2: Sí, o això si estigués molt bé. Si no està tan bé, potser mil i pico.
1: També, o si algú s'està enriquint gràcies a això, demanem una part d'aquests diners per
2: una
1: nosaltres
2: comissió.
1: I una part per en Joan, eh? Vull dir, òbviament.
0: Després hi ha una moneda, una passeta, que no hi apareix al bust d'en Franco, que té un disseny com amb motius arabescs, orientals...
2: És aquesta, és la del 44.
0: És la del 44 que estàvem parlant abans.
2: Sí.
0: Val, aquesta, o sigui, és...
2: Té com una mena de sanefa. que dona, sí, i al mig posa una pesseta.
0: I aquesta?
2: Aquesta és supercomuna.
0: Supercomuna. Tothom... Oh!
2: Sí.
1: Quantes
2: sí.
1: en tens a casa?
0: Moltíssimes.
1: No te les vendràs per 10 euros.
0: Ja ens obrim, fem una miqueta de... Però la idea d'aquest programa va venir perquè amb uns amics sopant un dia, ara ja al mes d'octubre o així, vaig molestar el Joan a escriure-li per WhatsApp.
1: En sèrio, amb tres cerveses de més,
0: perquè
1: Joan.
0: Vaig fer treure els que estava, amb els que estava sopant totes les monedes antigues que tenien, i tenia unes quantes, i jo, sense saber-ne gaire, doncs vaig dir, mira, aquesta és poder, i aquelles que jo vaig observar, li vaig passar al Joan, i clar, aquesta em va cridar l'atenció, aquesta pesseta del 44, que no hi surt en Franco, que té un disseny diferent, com acaba d'explicar, però quan em vaig veure una de la pila que tenien els meus amics, vaig veure una, dos, tres, quatre, i en tenien masses, i dic, ui,
1: això no té gaire valor.
0: Això jo crec que no tindrà gaire valor. Però vaja, que després poder algun dia en fem, no?, una explicació de com es fa això de revisar les piles de monedes antigues.
1: Sí. Quan, mira, quan en Joan torni?
2: Sí, exacte. I com a curiositat us diré que aquestes pessetes rosses es van estar provant es van fer proves a Cartagena amb màquines de com acunyar-les.
0: En Joan aquí és una font de coneixement.
1: Sí, és terrible.
0: Va aparèixer per primer cop sèries especials. Què és això?
2: Doncs va començar a aflorar, diguem, el fenomen del col·leccionisme. I llavors van començar a fer doncs una mena de fires on agafaven les màquines de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre i les portaven a la fira, i allà potser cunyaven, o feien algun tipus de cunyació especial. Llavors, jo no sé si us recordeu, les pessetes d'aquesta època tenen unes estrelletes molt petites a la part de darrere, normalment, i allà en una estrelleta posa un 1 i un 9 de 1900, i a l'altra posa doncs la data concreta. Val? Jo què sé, pot ser 58 o 73 o 62. Llavors, el que sol passar amb aquestes monedes és que l'estrelleta és de 6 puntes, perquè ens indica que està feta a Madrid. 6 puntes vol dir Madrid durant tot aquest, des d'Isabel II fins a Joan Carles. Vale?
1: Wow.
2: Sí, és un sistema que ha durat bastant. I llavors, el que hi ha sota del bust, no en totes les èpoques, però moltes vegades no és l'any de cunyació, sinó és l'any de promulgació de la llei que diu com s'ha de fer aquella moneda. I llavors, dins de les estrelletes, que necessites una bona lupa per poder-ho veure, és l'any en el que realment es fan. Llavors, aquestes pessetes especials que a vegades trobem, el que tenen és que dins de les estrelletes, doncs en una estrelleta, en lloc de posar el 19, hi ha una E, com d'especial o alguna cosa així, i a l'altra estrelleta posa 51. Uh-huh. D'acord? I això la fa rara i especialment buscada. Val? No van circular, aquestes no les tindreu en un calaix. Ha de ser que algú que estigués col·leccionant ja la tingués. I després n'hi ha altres que en lloc de tenir estrelletes, però això ja no són pessetes, són monedes de 5 pessetes, 25 pessetes i 50 pessetes, o sigui, estem parlant de duro, 5 duros i 10 duros, que són les denominacions d'aquella època, doncs en lloc de tenir l'estrelleta posa BA, de Barcelona. Les últimes monedes fetes a Catalunya són aquestes.
1: Hòstia, sí que fa temps, doncs. I sí. No sé si vols destacar algun múltiple, no? Aprofitant que estem parlant de moneda de pessetes així específiques del franquisme.
2: Sí, o sigui, clar, quan parlem de la pesseta com a divisa, no només hem de pensar en la moneda d'una pesseta, el que hi ha és monedes de no sé quantes pessetes. Això serien els múltiples. Si fossin divisors, serien monedes de alguna part, una fracció d'aquella pesseta, no? Doncs cap a la part final, diguem, del franquisme, els hi va donar com una mena d'intent de demostrar que hi havia un auge econòmic, i llavors van començar a fer monedes d'argent, una mica com per demostrar que després de la Guerra Civil i d'una llarga postguerra, Espanya era un altre cop capaç de fer monedes d'argent. Vale? Fins i tot li pagaven el sou a la gent amb aquestes monedes. Eren les monedes de 100 pessetes, que tenien una llei de 800 per 1.000, és a dir, un 80%. D'acord? I això circulava, o sigui, les trobareu que estan circulades. Surt el bust i després per darrere surt com una mena de versió com de l'escut d'Espanya, podríem dir, que surt a Aragó, a Navarra, a Castella i Lleó, si no recordo malament, i no sé si algun detall més. D'acord? Llavors aquestes pessetes, doncs, bueno, diguem que són molt, molt conegudes. Avui en dia la gent encara les emmagatzema amb l'esperança de que l'argent doncs es dispari, eh? I després hi han les famosíssimes monedes d'or, que es van fer durant el franquisme, que es van fer estranyament amb els bustos d'Alfons XII i d'Alfons XIII. Una cosa molt estranya. Llavors, han circulat teories de tota mena. Hi ha qui diu que es van fer simplement per vendre-les més cares del que val l'or als col·leccionistes, i de fet algunes sí que es van posar a la venda, però se'n van fer moltes més de les que es van repartir. Llavors hi ha qui diu que amb aquestes monedes d'or el que es va fer era blanquejar l'or que potser havia rebut el franquisme durant la Segona Guerra Mundial a canvi de wolframi. I llavors aquest wolframi servia per fer més forts els carros de combat nazis. Llavors, clar, com hi havia una campanya de retornar l'or als jueus, una manera de que no aparegués l'or era canviar-lo de forma, no?
0: Exacte.
2: Podria ser aquesta la teoria. I una altra teoria que també circula, que, bueno, diguem, hi ha gent que diu que no, la bona és aquesta, la que us diré ara, que és que Telefònica la va comprar a Espanya a una empresa nord-americana que era IBM. I llavors IBM, com no s'enfiava massa d'Espanya, li va exigir que en el document de compra s'especifiqués que pagaria en pessetes d'or. Val? I llavors, com no hi havia ja pessetes d'or, o se l'havien fos durant la guerra civil, suposo, val? Doncs el que van haver de fer és, amb l'or que quedava, van agafar encunys antics que encara més o menys funcionaven de les èpoques anteriors, i van fer aquestes monedes. Llavors es poden distingir, perquè jo en tinc alguna d'aquestes, perquè l'any que apareix no és el 1800 no sé quants, que seria lo normal, sinó posa 1962 o alguna.

0: bàsicament és que el dictador és substituït pel rei, llavors apareix un Carles I. Llavors, depenent de l'època, doncs, també anirà canviant el bust a mesura que envelleix el rei, val? I llavors el que sí que passa és que en un primer moment canvia el rei, però no canvia la simbologia que apareix en les monedes. O sigui, segueix havent-hi tota aquesta aparença, diguem, de continuïtat, malgrat, diguem, que hi hagi democràcia o us digui que hi ha democràcia i tal, segueixen apareixent símbols franquistes, d'acord? O almenys associats o llargament explotats durant el franquisme. I és mica en mica que llavors va haver-hi una mena de mutació, sobretot a partir de l'any 83, o dels anys 80, més o menys, ja comença a canviar el que seria un aspecte ja més similar, més deslligat de lo que seria la dictadura, d'acord? Mica en mica també, per exemple, les pessetes van perdent protagonisme, van guanyant protagonisme als duros, perquè clar, els preus van pujant i les quantitats amb les que es paguen per alguna cosa, doncs ja feien més pràctic parlar de duros.
1: O sigui, que no el protagonista d'aquesta època és el duro.
0: Sí, jo crec que el duro sí, és lo... Bueno, jo recordo de petit que amb una pesseta jo em sembla que podia comprar uns xiclets que eren ridículs.
1: Correcte.
0: I si volies un boomer o alguna cosa d'aquestes, que era un xiclet així més bo ja,
1: era un duro.
0: Era el duro?
1: Sí. Un duro, li expliquem a l'Albert Abril, perquè això ell no ho coneix.
2: Clar, sí, jo he tingut pessetes a les meves mans, però... he comprat coses amb pessetes, però molt poques.
0: Amb una pesseta, difícil, eh? O sigui, amb una sola...
1: No. Tu, impossible. Jo, poca cosa, amb una pesseta, i sóc més gran que tu. Però vaja, moltíssim. Aquest programa és una mica també per la gent que se'n recordi, que és una visita nostàlgica al món de la pesseta, i que també està super, super bé. També es van fer monedes temàtiques pels múltiples esdeveniments que hi va haver aquí després per celebrar, entre cometes, l'entrada a Espanya en tots els cercles internacionals. Es va, doncs, fomentar la presència dels grans esdeveniments aquí al país, el Mundial, les Olimpiades, els Jocs Olímpics...
0: Sí, l'Expo de Sevilla... Sí, això és una moda que ja va començar en altres països, eh? Per exemple, Japó ja va començar a fer monedes de iens pel tema de les Olimpíades, em sembla que Mèxic també va fer el mateix, Múnich 72 també van fer coses d'aquest estil.
1: M'interessa la de Barcelona 92, sí, bàsicament perquè la tinc.
0: No són especialment...
2: Entenc molt bé perquè s'ha fet aquest programa.
0: Ell vol una tassació,
2: clar,
0: encoberta.
2: És encoberta.
0: A veure, les monedes de Barcelona 92, el que pretenien una mica era com les del Mundial de Futbol, començaven una miqueta abans dels Jocs Olímpics, de manera que quan arribés l'esdeveniment ja estigués, diguem, les butxaques de tothom plenes d'aquestes monedes commemoratives. Per tant, lamento dir-te
1: que són freqüents. He de treballar 30 anys més fins a jubilar-me? M'estàs dient això?
2: O més?
0: Crec que sí.
1: Bueno, doncs res.
0: Sí, sí. I a més, no només van fer aquestes monedes, diguem, temàtiques, així de, diguem, d'esdeveniments, sinó que l'estat de les autonomies va començar a veure's evidenciat en les monedes, perquè feien monedes destinades a cosetes locals, diguem, de certes regions autònomes. Val? Alguna moneda rareta hi ha, per exemple, hi ha, si no recordo malament, hi ha un Castella i León.
1: Sí, sí. Hi ha confiança i et tallo, però sí, és que m'encanta el concepte moneda rareta.
2: Rareta.
1: És que m'encanta. És una moneda rareta. Ja està.
0: Rareta vol dir que normalment no te la trobaràs i l'hauràs de comprar si la col·lecciones, però que no costarà massa, vull dir, com l'equivalent a un sopar per dues persones. Val? I llavors hi ha algunes monedetes...
1: Depèn on vagis.
2: En Sergio li va molt bé la referència al sopar.
1: Molt bé.
2: O sigui, que li valoris en sopars li va fantàstic.
1: M'encaixa perfectament. Estupendo.
0: Llavors hi ha alguna, per exemple, d'algun error, que potser posava Castilla y León i potser la I no hi és, i posa Castilla León directament, cosetes així, o sigui, són petits errors, d'acord? Però el que és interessant és la simbologia que hi ha.
1: O sigui, si algú té la moneda de Castilla León, sense
2: sí,
1: la I,
2: sense la I.
0: Sí, sí,
1: té
0: exacte.
1: Un sopar pagat a... allò que sé.
0: Si és col·leccionista de monedes al cuiner, sí.
1: El disfrutar, no?
2: El disfrutar, mare.
0: Clar.
1: Molt bé, i ara ja avancem ja per les nostres generacions, diguéssim, bueno, que ens escoltin i que siguin més jovenets i jovenetes.
2: Gràcies.
1: Ja, miro l'Albert, giro la cadira cap a l'altra banda de la taula. Joan, quan es va deixar de fabricar la pesseta en metall o en paper moneda? Va ser progressiu o es va fer de sobte?
0: Va ser una mort en...

0: anunciada, però va ser bastant repentina, diguem. A veure, va haver-hi una llarga agonia en el que la pesseta s'anava convertint en algo molt petit, en una mena de llentia diminuta d'alumini.
1: Hi havia una horrible petita...
0: Sí, allò era molt perillós, era com una pastilla d'aquestes de biodramina.
1: Total.
0: Per quan estaves marejat sí. I te l'havies de prendre. O sigui, era terrible anar amb allò, no pesava res, quasi no es veia, horrible. Doncs allò va ser les últimes agonies, diguem, de la pesseta, no? La pesseta s'estava convertint en unitat de compte, val? O sigui, diguem que els preus estaven en pessetes, però ja la pesseta com a tal no. Què és el que va passar? Doncs, bueno, doncs que es va anunciar que no, que seria substituïda per l'euro, eren exigències, diguem, de l'entrada a la Unió Europea, i bé, i quan va arribar aquell dia, doncs sense que la gent, diguem, tingués un daltabaix molt gros, hi havia molta preocupació, però bueno, van canviar i van venir els euros. Val?
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: La peseta, vale. Recta final del Portes de Troia d'avui. Estem molt dins del programa.
1: És que ens està passant volant, o sigui, ens estem carregant. Hauríeu de veure el nostre guió. Ens estem carregant.
0: Estem a la pàgina 2.
1: No, més, no, menys, més o menys.
0: No hem avançat gaire perquè...
2: Jo m'havia portat el sac de dormir.
0: Exacte, justament. El Joan, com ja podeu comprovar, en sap mogollon i ens encanta que vingui al Troia a explicar-nos coses que, bueno, pues són super, super interessants i a més de domini públic, perquè estem parlant avui de la pesseta i per tant justament la pregunta que li volíem fer ara és: pessetes valuoses a Catalunya, si tenim algun cas o alguna experiència concreta d'encunyació de moneda en aquest sentit a Catalunya.
2: Val. En èpoques recents i tal hi hauria aquesta, la sèrie BA que us he comentat, però diguem, si parlem de pesseta, hi ha una peça que es valora molt. Hi ha certa polèmica sobre si és moneda o és medalla, val? Perquè la Unió Catalanista, que era una, diguem, una organització política, va impulsar una sèrie de monedes o pseudomonedes o medalles que tenien exactament la mateixa metrologia que les monedes oficials, és a dir, pesaven el mateix i tenien més o menys les mateixes mides, més o menys, eh? Val? I llavors allà hi ha unes monedes que diu en llatí vindicamus hereditatim nostrum patrorum o algo així, o sigui, reivindiquem la herència dels nostres avantpassats. Val? Llavors el revers canvia en funció de si és or, argent o coure, però és molt bonic, i el disseny en l'envers, perquè hi ha una mena de Sant Jordi matant el drac, que Sant Jordi és un símbol molt, molt explotat o molt, molt estimat, diguem, aquí a Catalunya. Estèticament són espectaculars. I jo en tinc una, la de plata.
1: Tu tens aquesta, Sergio?
0: No, li hauríeu de veure la cara, eh? De fet, podríem treure-hi la cara si volguéssim, perquè tenim aquí la càmera gravant i de tant en tant d'això després traiem els talls que fa l'Albert Abril preciosos per xarxes socials, i la cara que fica des de...
2: És de Gollum.
0: De Gollum,
2: quan agafa el seu tresor, l'anell.
1: Molt bé, i ara, fins ara... En Sergio, les preguntes generaran molt, però jo te'n vaig a fer una que m'interessa a mi generacionalment parlant, no? Joan, si jo estic per casa ordenant un armari, o casa dels meus pares, o casa dels meus avis...
0: Millor casa dels teus pares,
1: casa dels meus avis... Remenant un armari i trobo un moneder o una caixeta amb pessetes, hi ha alguna possibilitat de que puguin tornar a circular o puguin ser canviades per euros?
2: Malauradament ja no. O sigui, van donar una data límit i ja s'ha exhaurit.
0: Però fins fa no gaire,
2: No fa pas gaire, no. Però fan com una retirada progressiva. O sigui, diuen, per exemple, tal tipus de peça ja no. Llavors les van retirant. I llavors arriba un moment ja que...
0: Però per ordre d'antiguitat?
2: Sí, per ordre d'antiguitat. Sí.
0: O sigui, tu podies tenir una moneda de les últimes que no sé, serien del 90 i alguna cosa.
2: Sí, i potser això es va retirar, però no ho sé en detall, no ho recordo, eh? Vull dir, ja me les vaig treure de sobre, les que no havien d'estar a la col·lecció. Però sí, van fer una retirada a poc a poc, progressiva. O sigui, en un primer moment, si apareix l'euro, automàticament tothom comenta. O sigui, els milions de pessetes desapareixen bastant ràpidament, i llavors les poques que queden en els calaixos, doncs mica en mica les van retirant, però clar, el govern no pot acceptar-les eternament. Llavors arriba un moment en què diu, bueno, hasta aquí hemos llegado, i llavors pues, diuen una data i ja està, i a partir d'aleshores doncs ja són les que queden en un calaix, i que després la gent es pregunta si valdran molts diners o no.
0: Jo de memòria ara parlo, i no sé si és així, també fem memòria tots plegats, però els primers anys podies canviar-les al banc.
2: Sí,
1: a mi em sona molt.
0: Primer d'any estem parlant, hi va haver uns mesos que va conviure amb l'euro, i ja va sortir allò de l'euro monedero.
2: Sí,
0: que
2: tothom i els anava conversors.
0: Anava flipat, això, et donaven, tu pagaves 2.000 pessetes i t'ho donaven en euros, o alguna cosa així. No
2: sí, sí, sí, sí.
0: Això, t'anaves amb les monedes noves, allà, clar, la il·lusió de, ai, mira, les monedes noves, no?
1: 20 euros.
0: Però...
2: I hi havia també el tema dels conversors, no? Que eren aquella mena de calculadoretes, o fins i tot una mena de plàstics que eren com les pegatines del bollicao, les enganxines, que tu les movies i potser et sortia un preu en pessetes.
0: Exacte.
2: I un preu, perquè clar, la divisió era molt emprenyadora, era un euro era igual
0: a... Un euro, quantes pessetes són, Albert Abril?
1: 136?
2: Quasi.
0: Ostres, 100, has fallat,
2: 166.
0: 166, quasi. Coma...
1: Merda.
2: Això ja no ho sé, no me'n recordo.
0: 166,3 coma algo, eh?
1: Bueno, he fallat per 30 pessetes,
2: sí,
1: per favor.
2: Sí, eren 6 feien... no? Era algo així, no? O sigui, 6 eren 1.000 pessetes o algo així, em sembla. Així, ara així, soc dolent sí, amb mates, eh?
0: Però... No, per això, la referència que jo, o sigui, soc així, encara mantinc l'equiparació, jo no sé si tu ho fas, això, Joan, però per mi 500 pessetes són 3 euros.
2: Sí,
0: que seria l'equiparació. Sí,
1: però tu encara et dura això, eh?
0: Jo encara, o sigui, jo tu encara penso
1: en compraré un cotxe, ja penses en pessetes.
0: Jo penso en pessetes.
2: Sí, a mi em passa, per exemple, amb vivendes. Com són, com, a veure, jo només tinc una i encara no l'he pagat, eh? Però vull dir que quan penso en els preus de les vivendes, encara penso en milions de pessetes. Se'm fa estrany parlar d'euros.
1: I tu, Sergio, també penses en milions de pessetes quan penses en habitatge?
0: No, ja m'agradaria pensar en aquestes
1: pensar
0: quantitats.
1: Pensar en habitatge, no?
0: Però vaja, que sí que tot això, bueno, és el tema. I després ja no podies anar al banc i l'únic lloc per fer el canvi de les pessetes que anaven apareixent, i d'això en feien sovint feien notícies d'aquest tema, queden encara per canviar no sé quants milers de milions de pessetes, i que dius, això és diner negre que sí. Està por ahí i que evidentment no sortirà, però l'únic lloc per fer el canvi era el Banc d'Espanya.
2: Sí, o sigui, arribava un moment que t'anaven reduint els llocs on podies canviar-les.
0: Sí, sí. Molt bé, quins sobrenoms, Joan, ha tingut la pesseta al llarg de la seva història?
2: Ha tingut molts noms, o sigui, a veure, el més habitual és, perquè clar, pessetes són 3 síl·labes, normalment la gent intenta dir-ne 2 o una si pot, llavors normalment pela és el que...
0: La pela, és el més famós.
2: És el més famós, el que passa és que després doncs hi havien moltes denominacions a vegades, doncs per fraccions, per múltiples, per, duro, per exemple, seria un exemple típic.
0: La pela, el duro serien els més famosos.
2: Sí, però també, per exemple, a vegades la gent influïda per la tele, doncs deia, de les pel·lícules, pavos, no sé, esto son 100 pavos i coses així, no? I bueno, usaven el talego també, no sé quantos, vull dir, feien servir aquest tipus de denominacions. Són molt locals, vull dir, tu anaves en una altra zona i potser ho deien de manera diferent.
0: Perra xica, perra gorda, això ho he escoltat a casa meva.
2: Sí, les perres xiques i les perres gordes, això es feia sobretot amb monedes de cèntims de pesseta, d'aquelles que eren de coure, que estaven supergastades de la Primera República i que encara van estar circulant, jo crec que de manera bastant
0: de la Primera
2: oficiosa.
0: República, has dit?
2: Sí, sí, sí, 1870 aquestes monedes, i a vegades del fons 12. Doncs això, a mi em consta, perquè m'ho ha explicat gent de primera mà, o sigui, testimonis orals, em diuen que a l'època d'en Franco encara hi havia pobles on això circulava.
0: Flipa. I per anar acabant, ets més fals o eres más falso que un duro sevillano?
2: Ah, aquesta és una gran expressió. Això té a veure amb un tema de falsificació, que bàsicament va haver-hi un moment que la plata era més barata que el duro, i llavors el que feien era acunyaven de manera pirata duros de plata i llavors anaven a canviar-los i els hi sortia a compte el canvi, o sigui, feien com una mena de pílula.
0: Espera, torna aviam.
2: Sí, sí, o sigui, la plata, si jo ho vaig entendre bé com m'ho van explicar, era que fer un duro fals de plata i fer-lo passar per bo sortia a compte pel valor que tenia el duro.
1: Wow.
2: Val? Llavors, què va passar? Doncs sembla ser que alguns nobles, empresaris rics i tal, doncs, bueno, ja van procurar tenir tallers clandestins per acunyar massivament. Es diu que eren sevillanos perquè va haver-hi algun cas a Sevilla, però sembla ser que els que realment eren uns màquines falsificant i tot eren els de Barcelona.
0: Molt bé, doncs ens encantaria estar aquí més temps i més temps, perquè de fet tenim moltes preguntes a fer-li a en Joan, però ho deixem per un altre dia. Potser moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí al Portes de Troia, en aquest cas avui parlant de la història de les pessetes.
2: Molt bé, doncs res, encantat, un plaer.
0: Un plaer. Albert Abril, recorda'ns breument que tenim un concurs en marxa.
1: Sí, l'únic que heu de fer és entrar a la publicació d'Instagram, seguir les instruccions, que és seguir-nos, fer m'agrada i etiquetar dos amics vostres dels comentaris.
0: L'Adrià Tirado al control, el tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.